Acabem de sentir la quarta simfonia opus 98 de Johannes Brahms. L'intèrpret ha estat l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Giovanni Felipe Sánchez és un compositor i cantant del primer barroc italià, autor del lament Pianto de la Madonna, que sentim interpretat per Raquel Andueza, soprano, i Jesús Fernández Baena, tiorba.

0: Raquel Andueza, soprano, i Jesús Fernández Baena, tiorba, ens oferien aquest lament de Giovanni Felipe Sánchez, Pianto de la Madonna.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: El compositor noruec Øystein Sommerfeld va viure entre el 1919 i el 1994. Ja a la maduresa, el 1970, va compondre el divertiment per a trompeta opus 21. El centrem tot seguit en la versió de Tiny Thing Helset, trompeta.

0: Acabem de sentir el divertiment per trompeta, opus 21, del compositor noruec Øystein Sommerfeld, interpretat per Tine Thing Helseth, trompeta.
1: Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la Sinfonietta per a orquestra FP 141 de Francis Poulenc en la versió de l'Orquestra Nacional de França dirigida per Charles Dutoit.

Francis Poulenc és l'autor d'aquesta sinfonieta FP 141 que hem sentit interpretada per l'Orquestra Nacional de França dirigida per Charles Dutoit.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Continuarem amb música de cambra de Félix Mendelssohn. El quartet Henschel ens interpreta el quartet de corda en mi bemoll major.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir una de les peces per a piano de Frédéric Chopin. Hem triat la Barcarola en fa sostingut major, opus 60, una obra completada l'any 1846 i que ens ofereix el pianista Stephen Hout.

0: El pianista Stephen Hout ens oferia la barcarola en fa sostingut opus 60 de Frédéric Chopin.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb la suite número 1 del ballet La Ventafocs, opus 107, de Sergei Prokofiev. L'intèrpret serà l'Orquestra de París, dirigida per Semyon Bishkov.

0: Hem sentit la suite número 1 del ballet La Ventafocs, opus 107 de Sergei Prokofiev, tal com l'interpretava l'Orquestra de París dirigida per Semyon Bychkov.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara us convidem a sentir la primera part d'una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la que porta per número de catàleg 21 i per títol Ich hatte viel Bekümmernis i quan creix el neguit dintre meu. Sentim-ne la versió de Catherine Fuchs, soprano, Vernon Kirk, tenor i Jonathan Brown, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Elliot Gardiner.

0: És la primera part de la cantata Ich hatte viel Bekümmernis i quan creix el neguit dintre meu, catalogada amb el número 21 en la producció de Johann Sebastian Bach. En sentíem la versió de Catherine Fuchs, soprano, Vernon Kirk, tenor i Jonathan Brown, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Nocturn.
0: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violoncel i orquestra en si menor, opus 104 d'Antonín Dvořák, en la versió de Mieczysław Rostropowicz, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan.

Mieczyslaw Rostropowicz, violoncel i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan, ens oferien el concert per a violoncel i orquestra en si menor, opus 104 d'Antonín Dvořák.

0: Catalunya Música.
1: El pianista François-Frédéric Guy ens ofereix la sonata per piano número 6 en fa major, opus 10, número 2, de Ludwig van Beethoven.

El pianista François-Frédéric Guy acaba d'interpretar la sonata per piano número 6 en fa major, opus 10, número 2, de Ludwig van Beethoven.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra programació ara sentint la serenata per a tenor, trompa i corda, opus 31, que Benjamin Britten va compondre l'any 1943. Sentim Ian Bostrich, tenor, i Maria Louise Neunecker, trompa, al costat de l'Orquestra Simfònica de Bamberg. Dirigeix Ingo Matzmacher.

Ian Bostrich, tenor, i Maria Luisa Neunecker, trompa, al costat de l'Orquestra Simfònica de Bamberg i sota la direcció d'Ingo Metzmacher, ens oferien la serenata per a tenor, trompa i corda, opus 31 de Benjamin Britten.

0: Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb la Simfonia número 2 de João Domingo Bontempo, que ens interpreta l'orquestra de l'Algarve, dirigida per Álvaro Casutto.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Ara ens acompanya la suite per orquestra número 3, en re major, número de catàleg 1068, de Johann Sebastian Bach, una de les quatre suites per orquestra que ens han arribat al mestre alemany. La número 3 ens l'oferirà l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín amb instruments originals.

0: L'Acadèmia de Música Antiga de Berlín amb instruments originals ha interpretat la suite per orquestra número 3 en re major, número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem l'enregistrament que el 1975 la Coral Sant Jordi amb Oriol Martorell va fer dels Goigs de Nostra Dona de Joan Brudieu.

0: El que sentíem eren els goigs de Nostra Dona de Joan Brodieu, un dels seus madrigals, interpretat per la Coral Sant Jordi, dirigida per Oriol Martorell.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara us proposem música de cambra de Camille Saint-Saëns. Serà la sonata per violí i piano número 1, opus 75, que interpretaran Joshua Bell, violí, i Jeremy Denk, piano.

0: El violinista Joshua Bell i el pianista Jeremy Denk han interpretat la sonata per violí piano número 1, opus 75, de Camille Saint-Saëns.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
3: I és que són molt clàssics a Catalunya Música, això sí que ho tenim, i també tenim molta música per compartir. 24 hores amb vosaltres, i ara en directe, just des de Catalunya Música, des d'ara mateix i fins al punt de les 8. I si ens escolteu en repetició el cap de setmana, just una hora més tard. Però vet aquí que avui volem començar així com una mica exòtics. I és que, com dèiem el primer dia, encara tenim a sobre, per molts, el record de dels temps viscuts, dels viatgets, de les platges, dels països, qui sap si exòtics o llunyans, els que hem pogut trepitjar. I tot plegat ho podem resumir en moltes músiques, però n'hem triat una que ens porta cap al món turc, i segur que ja ho heu encertat, el gran Wolfgang Amadeus Mozart i la seva obertura del Singspiel, el rapte en el Serrall.

Neville Marriner era qui dirigia en aquesta gravació l'Academy of St. Martin in the Fields. Recordem que Neville Marriner, per curiositat, va ser qui va dirigir també la banda sonora de la pel·lícula Amadeus. Això va ser l'any 1984. No feu números, que fa moltes dècades de l'estrena d'aquella coneguda pel·lícula. I és que El rapte en el Serrall va ser una pàgina molt important per Mozart. De fet, no és ben bé una òpera, ja sabeu, un Singspiel. Això vol dir que era cantat en alemany i que eren parts parlades i parts cantades. Sí que és veritat que l'emperador Josep II d'Àustria, aleshores l'emperador governant, es va queixar de que hi havia massa música i que, clar, tanta música, ell va dir, en una vetllada la gent li costava d'escoltar. Clar que Josep II mai va tenir l'oportunitat de poder sentir Parsifal de Richard Wagner, però va gaudir molt d'aquest Singspiel. El rapte en el Serrall va ser un èxit clamorós i va ser el que va sentenciar la projecció de Wolfgang Amadeus Mozart a la ciutat de Viena. Recordeu que feien prou feines un any que s'hi havia quedat a viure ja de manera definitiva. El rapte en el Serrall va ser una pàgina proverbial que conté moments preciosos. Segur que molts que la coneixeu esteu pensant en aquella imponent ària que canta el personatge de Constanze a l'acte segon.

0: Ja heu vist com hem fet treballar ben d'hora la soprano Joan Sutherland en aquesta espectacular ària de l'acte segon del Singspiel, El rapte en el Serrall. L'ària en alemany es titula Marten alle Arten, que vol dir martiris de tota mena. Vaja, que Constanze, el personatge que cantava aquesta ària, estava rondinant i queixant-se d'aquests martiris en el context d'una òpera realment espectacular i que ens transporta cap al món turc. Per cert, que l'orquestra era l'orquestra del Covent Garden, dirigida en aquesta gravació ja amb uns quants anys per Francesco Molinari Pradelli.
1: El primer temps.
0: Sí, efectivament, i quan canta el gall és que ja som a prop a que surti el sol i, per tant, que puguem doncs, engegar al matí amb la banda sonora que us hem proposat. I, ostres, això de començar amb música a la turca, Mozart ja sabeu que ens ha deixat algunes obres en aquest sentit prou significatives, de cop ens ha portat la sensació de dir i com sona una marxa turca de debò?

Hem viatjat cap al món turc de debò, de la mà de Jordi Savall i del seu conjunt. Aquesta és la marxa turca que van incloure en un dels seus memorables enregistraments viatjant per la tradició del Renaixement. Concretament, aquest pertany al disc que van dedicar a la reina Elisabet la Catòlica, Elisabet I d'Espanya. Així doncs, una marxa turca interpretada amb la col·laboració de músics turcs. Però això de la música turca és una cosa que va seduir ja des de fa molt de temps en els compositors europeus. Mozart, en aquest sentit, podríem dir que no va ser cap pioner. Per exemple, hi ha un compositor anglès, William Braid, nascut l'any 1560, que va escriure una intrata a la turca. Ell, de fet, va néixer a Anglaterra, però moltes vegades escrivim el seu nom en alemany. Wilhelm Brade es pronunciaria aleshores. I és que amb 30 anys es va traslladar cap a Europa, cap al continent, i allà va començar a treballar primer pel ducat de Prússia, després pel rei de Dinamarca, i finalment, després de treballar un temps a Brunswick-Lüneburg, va decidir anar-se'n cap al nord d'Alemanya, on moriria amb 70 anys a la ciutat d'Hamburg. En el seu recull de l'any 1617, és un recull de danses precisament en alemany, i trobem titulada aquesta Türkische Intrada.

Aquesta és la Türkische Intrata que el 1617 William Braid o Wilhelm Brade, com ho vulgueu pronunciar, va incloure en el seu recull de danses i que sentíem interpretada per l'Acadèmia del Richard Care, dirigits per Pietro Busca. De fet, a veure, la influència turca va seguir i és que just a la cort de Viena, el 1701, el que aleshores era el mestre de capella Johann Joseph Fuchs, conegut per un cèlebre tractat de contrapunt titulat Gradus ad Parnassum, amb el que van estudiar un munt de compositors del segle XVIII, resulta que va dedicar a l'emperador Josep I, emperador del Sacre Imperi, un recull que va titular ni més ni menys que Turcària. Recordem que estem al 1701 i aquest recull, Turcària, és precisament el que us proposem tot seguit. La música de Johann Joseph Fuchs.

Els membres del conjunt Les Passions de l'Arne, dirigits per Meret Lluti, ens han interpretat aquesta partita original per dos violins i baix continu en do major, titulada Turcària, que el compositor austríac de finals del segle XVII, principis del XVIII, Johann Joseph Fuchs, va publicar l'any 1701. Turcària, no cal explicar massa més perquè la música parlava per si sola. Però no sé si sabeu que 30 anys abans que Fuchs escrivís aquesta partita, sens dubte, super exòtica, ja Jean-Baptiste Lully, a petició de Molière, va escriure un dels entractes de la comèdia El burgès gentilhomme, Le bourgeois gentilhomme, un entracte, el quart concretament, que en el qual satiritzava un episodi que es havia viscut a la cort de París l'any anterior. Un ambaixador turc es va presentar amb una gran petulància davant del rei Sol, i això ja va servir perquè Molière li tragués la punta i en fes un intermedi divertidíssim que el va inserir justament en aquesta cèlebre comèdia, El burgès gentilhomme. Això va ser l'any 1670. Es va estrenar en el castell de Chambord, al Loira, i l'intermedi, uau, s'ho val.

El que haurien pagat per estar el dia 14 d'octubre de 1670 en el castell de Chambord, en el primer pis del castell, que és on van interpretar la companyia de Molière l'obra, la comèdia Le Bourgeois Gentilhomme, el burgès gentilhome, amb tots aquests intermedis que li va escriure Jean-Baptiste Lully. Va ser un superèxit. El rei Lluís XIV estava encantat. I nosaltres, uns quants segles més tard, també hem sentit la cerimònia dels turcs, el quart intermedi d'aquesta comèdia de Molière, música de Jean-Baptiste Lully, que ens interpretaven Les Musiciens du Louvre, conjunt vocal instrumental, dirigits per Marc Minkowski. Quina turca avui a tots els matins del món, que ens seguiran després, però mentrestant, aquí, al primer temps, compartint músiques per començar el dia. I vet aquí que tot seguit arriba la música de Christoph Willibald Gluck, concretament l'obertura de l'òpera que va escriure l'any 1764, just a partir d'una obra teatral que unes dècades abans havien escrit Alain René Lesage i Jacques-Philippe d'Orneval, una obra que es deia Els pelegrins de la Meca i que quan es va estrenar en forma d'òpera, el compositor li va canviar el títol i li va posar Les Rencontres Imprévues, la trobada inesperada, una pàgina operística d'ambient turc que sentim tot seguit.

Així comença aquesta òpera de Christoph Willibald Gluck de 1764, Les Rencontres Imprévues, la trobada inesperada. Hem pogut sentir la seva obertura amb el grup Concerto de Colònia dirigits per Werner Erhard. I ja veieu la música turca com va anar tenyint la música de diferents països. De Gluck passem a Christian Cannabich. Cannabich, recordeu que va ser el director que va succeir a Johann Stamitz al capdavant de l'orquestra de Mannheim. Fins i tot en el Palatinat van arribar les músiques turques. Cannabich va escriure un ballet que el va titular Les festes del Serrall, data aproximadament de 1770, i tot seguit en sentim un tast.

Aquesta era la música de Christian Cannavi, que va ser el successor com a director de l'orquestra del Palau de Mannheim en els temps del duc Carl Theodor. És la suite, el que us hem proposat, de fragments del ballet Les festes del Serrall. Música de Christian Cannavi, com dèiem, que ens interpretava l'Arte del Mondo, dirigits per Werner Eckhardt. Avui música turca. Ara tocaria posar el rapte en el Serrall de Mozart, ja que és aproximadament uns 10 anys posterior al ballet que acabem de sentir. Però com que ja l'hem sentit al començament, us proposem una òpera que va escriure Antonio Salieri 4 anys després del rapte en el Serrall de Mozart. Una òpera que es va titular Il Moro i que conté aquesta obertura.

Salieri, així com Mozart, com Gluck, també es van apuntar a la moda turca i n'hem tingut una bona mostra, aquesta obertura de l'òpera Il Moro de 1796, que ens interpretava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Eslovaca, dirigida per Michael Dietrich. En el moment en què va arribar el romanticisme, just per aquestes èpoques, les últimes dècades del segle XVIII, les coses es van anar tornant més serioses, més transcendentals, però diguem que la moda turca encara va cuejar una mica. Per exemple, Beethoven, que resulta que va haver d'escriure la música per acompanyar una representació teatral que es va fer a Budapest en l'any 1812 en ocasió de la inauguració d'un nou teatre, i així doncs es va interpretar una obra que es va titular Les ruïnes d'Atenes, i aquí va ser on Beethoven hi va posar aquesta marxa turca.

La marxa que Beethoven va incloure l'obra teatral a Ruïnes d'Atenes l'any 1812 i que sentíem interpretada pel conjunt Ànima Eterna, dirigits per Yos Fan i Marcel. Bé, un altre que també li va cuejar la música turca va ser a Hummel, Johann Nepomuk Hummel, el compositor de Bratislava. Clar que era deixeble de Haydn, deixeble de Mozart i deixeble de Salieri. Com no li havia de cuejar la música turca que va incloure en una de les seves obres de cambra, el trio en piano, Opus 22.

Simon Standage al violí, amb el band de violoncel i Susan Alexander Max forte piano ens interpretaven aquest rondó a la turca que tanca el trio en piano en fa major, Opus 22 de Johann Nepomuk Hummel. Va, i que tancarem nosaltres també aquesta ruta turca avui a tots els matins del món amb la música ja del segle XX. Va ser el compositor Mikhail Ippolitov Ivanov qui va escriure aquesta marxa turca Opus 55 a l'entorn de l'any 1930. És una composició que sorgeix una mica de la recerca de la música no només turca, sinó també de l'Uzbekistan i del Kazakhstan que va fer el compositor en un moment en què precisament totes aquestes músiques d'arrel eren molt valorades pel règim soviètic de l'època. Recordeu que som al 1932. Va, sentim aquesta marxa turca, Opus 55, d'Ippolitov Ivanov.

0: Així, de turca en turca, hem arribat al segle XX, 1932, que és quan es va publicar l'obra que acabem de sentir, aquesta marxa turca del compositor rus Mikhail Ipolitov Ivanov, i que ens interpretava l'Orquestra Simfònica de Singapur, dirigida per Chu Hei.
1: El primer temps.
0: El primer temps, per cert, que aquest estiu, 15 d'agost concretament, es va celebrar el 150 aniversari del naixement del compositor britànic Samuel Coleridge Taylor. Coleridge Taylor va ser un compositor que va viure només 37 anys, era d'ascendència mestissa, va aconseguir tant d'èxit que després, quan se'n va anar a viure als Estats Units, concretament a Nova York, l'anomenaven el Mahler africà. Va fer tres gires pels Estats Units a principis de la primera dècada del segle XX, del 1900. Prèviament, però, havia estudiat al Royal College of Music, es va donar a conèixer ja sent molt jovenet i amb composicions molt primerenques, entre les quals hi trobem, per exemple, aquesta suite africana.

24 anys tenia el compositor Samuel Coleridge Taylor quan va escriure aquesta suite africana que acabem de sentir. Concretament hem sentit el quart moviment, la dansa negra, en la versió de la Chicago Sinfonieta dirigida per Paul Freeman. De fet, teníem pendent aquest aniversari, 150 anys del naixement. Va ser el passat 15 d'agost, érem de vacances, era el dia de la Mare de Déu. Vet aquí, doncs, que Coleridge Taylor es va fer molt famós per tres cantates que va escriure sobre un poema èpic publicat l'any 1855 per Henry Wadsworth Longfellow. És The Song of Hiawatha, la cançó de Hiawatha. Mireu que si va tenir importància aquesta cantata en tres parts, que fins i tot el seu fill gran es va anomenar Hiawatha i es va dedicar a la música, com també a la seva filla petita, April, que es va convertir en compositora i directora d'orquestra. Bé, Samuel Coleridge Taylor va morir molt jove, amb 37 anys, i poc després de la seva mort es va publicar la cançó que sentirem tot seguit, Life and Death, Vida i Mort.

Bonica cançó, Life and Death, vida i mort. La versió era de Roberta Alexander, soprano, amb el pianista Brian Masuda. Queden ja només pocs minuts per arribar al final d'aquest primer temps i arribarem amb un petitíssim tast de la balada en la menor per orquestra Opus 33 d'aquest compositor, de qui aquest estiu ens celebrava els 150 anys del naixement, Samuel Coleridge Taylor.

0: I així sona aquesta balada en la menor per orquestra Opus 33 de Samuel Coleridge Taylor, amb la que avui arribem a final del nostre primer temps. Tot seguit, ja sabeu, tots els matins del món i nosaltres, que hi tornarem amb, novament amb la nostra banda sonora, demà al punt de 6:45. No hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que els tres únics premis Grammy que va guanyar Elvis Presley van ser per la música gospel o inspiracional?
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: El rei del rock ho deia sovint, el seu primer amor musical no era el rock, precisament, sinó la música espiritual. Presley va créixer cantant en els cors de l'església, com molts altres grans artistes. És el cas d'Aretha Franklin, Whitney Houston, Donna Summer, Sam Cooke o John Legend. Però avui, al Set de Sons, no volem parlar de grans estrelles del món de la música, sinó del poder transformador que té cantar en comunitat. I, sobretot, volem descobrir la força d'un gènere que encomana alegria. Avui, al Set de Sons, ens emocionarem amb el gospel. El mot gospel vol dir, etimològicament, bona notícia, i va néixer als Estats Units. L'energia i l'alegria del gènere han fet que s'escampés arreu del món, i a Catalunya hi tenim diversos cors i fins i tot un festival. Avui coneixerem la Catalan Community Gospel Choir, una iniciativa que plega 8 d'aquests cors i que reuneix a dalt de l'escenari un total de 250 cantaires. En parlarem amb un dels seus directors, en Marc Dosaigües, tot un apassionat del gospel. A les seccions didàctiques descobrirem la influència del gospel en artistes ben diversos i ens divertirem amb la sorprenent lletra de Dry Bones, una cançó que converteix l'anatomia humana en música. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: I comencem el programa, com sempre, aturant el ritme i deixant que la música ens ajudi a obrir espais de calma i benestar. La peça que hem escollit avui ha acabat en els repertoris de molts cors de gospel i, de fet, va néixer l'any 1997 de manera improvisada com una pregària cantada guiada per Paul Baluche. La sentirem, però, en una versió instrumental amb el piano de Dan Musselman, Open the Eyes of My Heart.

El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme. Set de sons. Deixa que la música faci la seva.

0: Al Set de Sons parlem sovint dels beneficis de cantar tant per a la salut emocional com física. A nivell individual, cantar ens fa vibrar el cos i ens fa reconèixer la pròpia veu. I quan ho fem en comunitat, a més, ens fa sentir que formem part d'alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. I si hi ha un gènere musical que entén especialment bé aquesta força de cantar plegats, és el gospel. Avui en parlarem a partir d'un projecte que porta tot això gairebé a l'extrem, el Catalan Community Gospel Choir, una gran formació que reuneix 8 cors diferents i més de 250 cantaires. Descobrirem què passa quan tantes veus diferents comparteixen ritme, respiració, emoció i un mateix batec. En parlarem amb un dels seus directors, en Marc Dosaigües. Marc, benvingut al Set de Sons.
1: Hola, Esther, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Marc, com i quan va arribar el gospel a la teva vida?
1: Ostres! Va arribar de retruc amb la meva dona, la Gemma, portàvem una escola de música moderna a Granollers i vam voler iniciar doncs, un projecte coral modern, podem dir. Llavors es va obrir la porta de fer el Granollers Gospel Choir i això devia ser doncs, bon, el 2012-2013. Sí. Llavors, a partir d'aquí, he estat dirigint altres cors aquí a Barcelona, ara estic portant-ho de Sant Celoni i aquest macroprojecte que has dit del Catalan Community Gospel Choir.
0: Però, clar, quan tu el coneixies, el gospel, de referència,
1: sí.
0: Ja t'agradava o...?
1: Jo fa tota la meva vida he cantat en corals, podríem dir, tradicionals, he estat a l'Orfeu Català, he cantat en infinitat de cors i sí que coneixia, òbviament, la vessant gospel. Aquí a Catalunya tenim gent de referència com el Ramon Escalé, l'Anna Roquer, la Sònia Moreno, que són gent que porten

0: cors, no, diguéssim, de fa 30 o 40 anys, i aquests doncs són gent que fan tallers i que fan una promoció molt bona doncs dels concerts que fan, i òbviament, sí, la part musical del gospel la coneixia. El que sí que no coneixia era la part més espiritual, que aquesta sí que ha anat entrant a mesura de dirigir cors i de parlar amb gent de, podríem dir, del mundillo, no?, del mundillo, sí, del gospel. I la veritat és que ara, per mi, jo no triaria dirigir un altre tipus de formació coral.
1: Clar, això és molt curiós, eh? Mm. T'has enganxat al gospel.
0: Hi ha gent que diu que som els friquis, no?, del gospel, no? Els friquis del gospel. La música gospel té la vessant musical, diguéssim, no?, de cantar amb cor, no?, de cantar plegats, de fer comunitat, però hi ha aquesta part espiritual i del missatge, no?, de les cançons que al final sí que t'enganxa i que, a diferència, no?, podríem dir, del que és la música tradicional, hi ha aquest plus de missatge i de benestar, diguéssim, a l'hora de cantar, que jo crec que és el que m'enganxa, a part de que jo també he tendit sempre cap a la música moderna, i el gospel té aquesta flexibilitat d'improvisar, de canviar la música, de no ser estàtica, vull dir, al mm-hmm. final és una música que és molt dinàmica, participativa, tant com a cantaire, com a el públic que la ve a veure, llavors això fa que els vincles que fas tant amb el cor com amb el públic faci que, bueno, que a mi és el que em crida l'atenció ara mateix i que realment estem promocionant, bueno, en el meu cas promociono a l'hora de dirigir només i exclusivament cors de gospel.
1: El gospel és un gènere que genera molta alegria, sí, quan el cantes, quan l'escoltes.
0: Mm. Té aquest punt, el que et deia del missatge, no? Si siguis creient o no, si el gospel, òbviament, està dintre de la vessant religiosa, en aquest cas evangèlica, no? Des del punt de vista religiós, i tant que hi ha molts cors que tenen aquesta perspectiva, o sigui que el que fan és la lloança de la paraula de Déu, això mm-hmm. està claríssim, i després hi ha tota una sèrie de cors, majoritàriament aquí a Europa i aquí a Catalunya, sobretot, que tenim aquesta vessant doncs, de més espiritual, no? I el missatge, això que dius de l'alegria, al final és el missatge que tu estàs donant amb aquesta cançó. Ja pot ser tranquil·la com més moguda, però realment és el que estàs dient. Són cançons que el que et diuen és, bueno, pues que tot anirà bé, no? Al final, de que t'acceptis tal com ets, de que la vida és una i que la gaudeixis. Al final, són missatges sempre positius, no? Uh-huh. I això, en la societat on estem ara, que on hi ha un ego brutal, no?, de les persones, i que tots anem a la nostra, cantar a conjunt un missatge positiu, vulguis que no, aquesta alegria es dona, no?, vull dir, a l'hora de cantar.
1: Si tothom cantés gospel, no hi hauria guerres. Aquesta yes. frase te l'han dit.
0: Sí.
1: Qui l'ha dit?
0: Això ho diu molt el Ramon Escalent als concerts, i jo me l'he apropiat. Però és veritat, és veritat. O sigui, estic convençudíssim que si dediquéssim la nostra vida a deixar de fer scrolls a les xarxes socials i cantéssim, i si a més és un missatge positiu, si el que fem és cantar, hi ha una cançó, per exemple, no està en el repertori, que et vaig dir, però a mi m'agrada molt cantar, que es diu Take Me As I Am, que el missatge és accepta'm tal com soc, no? Mm-hmm. Aquesta cançó, no?, que és del Brooklyn Tabernacle Gospel Choir, és una massa coral americana. I si tothom cantés dos cops al dia, no, és com els metges, mira, no?
1: La cantes quan t'aixeques.
0: Canta tres gospels, no?, al matí, i dos d'allò. Segurament aniríem més contents i més tranquils a l'hora d'anar a treballar o agafar el metro o d'això, no? I el tema de les guerres és una perspectiva molt gran, no? Però al final és que el missatge, no?, que hi ha a la música gospel, al final és molt positiu, i és el que necessitem com a societat realment.

0: per exemple, amb un assaig que arriba sí. la gent, allò, doncs un li ha passat no sé què, l'altre ve corrents de la feina, l'altre ha deixat els nens a no sé on i corre cap aquí. I arriba l'assaig, no? Sí. I us poseu tots junts amb els vostres problemes individuals. Sí. Què passa allà?
1: Els assajos tenen uns tempos, no? Jo faig servir les vocalitzacions per baixar el ritme, diguéssim, no? D'aquest frenètic, no? Del dia a dia. I jo intento començar sempre amb cançons tranquil·les, que et vagin fent entrar, diguéssim, en l'assaig, no? En l'assaig a l'hora de cantar. Però realment amb el gospel, vull dir, aquesta llibertat que tenim, no? Aquesta flexibilitat que et dic, no? De poder improvisar, doncs ara canteu d'aquesta forma i tal. Els assajos són molt dinàmics, al final fas que la gent sigui molt partícipe i entra molt ràpid a dintre de l'assaig i al final molta gent em diu, diu, ostres, és el meu moment de la setmana, aquest assaig, no? Del dimarts, no? Del dia que toca l'assaig, diu, és el meu moment per aïllar-me i cantar i superbé, i llavors en els concerts això també passa, òbviament.
0: Sí, i passa dalt de l'escenari i a platea, també, no?
1: Transcendeix. En tots els concerts et ve algú, he estat plorant tota l'estona, aquesta cançó m'agrada molt, o això, tal, o com has plantejat, tal, doncs què vols que et digui? Jo he cantat moltes vegades el Requiem de Verdi i ningú m'ha vingut al públic a dir-me, ostres, això m'ha fet plorar. Potser sí, vull dir, perquè... Però realment és una música que arriba, ja sigui harmònicament, musicalment, podríem dir, i després el que estem dient, no?, del missatge.
0: I arriba molt directament, és molt ràpida.
1: Sí. Al final, en el gospel també juga molt amb les harmonies, És una música coral on es juga en que les harmonies et portin, no?, de forma ràpida, no?, en aquest ambient, diguéssim, doncs, de... podríem dir espiritualitat o podríem dir, doncs, de pau, no? I després hi ha totes les que són així més marxoses, no?, que aquestes també arriben molt directament, sí, i tant.
0: Sí, perquè el gospel també té molta part de ritme, moviment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquesta és una de les coses que hi ha molta gent que et diuen, tu cantes gospel i ja saps, no?, aplaudeixen
0: i fa
1: clap your hands, exactament. I al final dius, bueno, doncs sí, entres en aquesta... en aquests bams, no?, a vegades, no?, en aquests bucles, no?, diguéssim, de música, que també és la gràcia, no?, al final, el que et deia de la flexibilitat, no?, vull dir, en un cor, podríem dir estàndard, tu no li pots dir, per exemple, anem a fer un concert, però no sé què farem. En canvi, en un cor de gospel...
0: Els cantaires diuen, vale, jo no
1: clar,
0: vinc.
1: En un cor de gospel sí pots dir, ei, avui, escolteu-me, o jo tinc el recurs d'estar en el piano sempre, i jugo moltes vegades i també veus el feedback del públic. O sigui, hi ha moltes vegades que veus que estàs tan enxufat, no?, diguéssim, el cor està tan, no?, enxufat, que comences a donar voltes, si la banda et segueix, que jo tinc la sort en els meus cors, no en el community, en els meus cors de venir. La meva banda és la meva família, és la meva dona, la Gemma, i els meus dos fills, el Pau i la Balbina, i anem sempre plegats i ens coneixem molt bé i només que ens mirem i ja, això ja hi som els quatre, no?

0: Després parlarem de Community, eh? Però a tu t'ha agradat tant el gospel que un dia vas decidir fer un festival.
1: Això, a les Franqueses del Vallès es feien trobades corals, estàndards, podríem dir, no? I porten molts anys fent això, no? I un dia vaig trucar a la Dolors i vaig dir, això ho hem de canviar. Hem de fer un festival, un cap de setmana, doncs, que podem fer tot això que estem dient, no? D'aquesta experiència de trobar-te, no? De dir, ostres, si mai has provat el gospel, vine i prova-ho. La gràcia d'aquest festival és que convidem a 6 directors i directores, no? De gospel, i el que fem és exposar, no? Diferent repertori perquè puguis veure com treballen diferents directors i directores i quina és la seva perspectiva respecte al gospel, no? I això és superxulo, perquè hi ha molta gent que l'enganxes perquè quan veuen realment com funciona una dinàmica d'assaig, veuen que són dinàmiques totalment diferents, no? Hi ha moltes vegades que jugues amb el ritme, no? Amb les pulsacions, jugues amb les respiracions, amb la manera de cantar, o sigui, a un cantant de cor li estàs dient, no, això has de fer twang aquí, diuen, perdó, no entenc què m'estàs dient, no? I són tècniques més modernes, no? Llavors, al final, enganxa, no? I aquest festival era també, doncs, a part de donar visibilitat als directors i directores d'aquí, era per això, no? Doncs de donar una oferta, no? Una nova oferta musical aquí en el Vallès. A part que és un festival que és benèfic. Cada any tots els beneficis d'aquest festival han anat... Va sempre orientat a temes d'infantils, s'ha donat a Sant Joan de Déu, s'ha donat al Pallapupes i ja es donen els xuclis. O sigui, al final es donen en entitats, doncs això, que estan relacionades amb el benefici de nens.
0: I d'aquest festival... en va néixer el Community?
1: Sí.
0: Més o menys.
1: Sí, en la primera edició del festival, a la colla de directors que estàvem, ens coneixíem tots, però molt, amb el Xavier Tió, que és el director del cor de gospel de Girona i el de Llambilles, i el Gustavo Bol, que és un director que viu aquí a Barcelona i porta sobretot el Sentits, el Som Cor, bueno, el de Castellcir, porta 4 cors i el Jazz Gospel d'aquí de Barcelona. I al final vam veure que, bueno, que som molt amics, ens portem molt bé, no? Els tres som molt diferents a l'hora de treballar i de caràcter. I vam dir, ostres, hem de fer una proposta encara més gran, no? I això que estaven dient inicialment, no? Ara que hi ha aquesta perspectiva, no?, egocentrista, no?, que tothom mira per lo seu i que tots mirem, no?, cadascú pel nostre benefici, vam decidir fer un cor comunitari on ens ajuntem tots els cors i tota la gent que portem amb 3 perspectives diferents de veure el gospel. Això és revolucionari perquè costa que trobis a les persones que tu vulguis fer, no?, doncs aquesta comunió, podríem dir, no?, de gent. I l'altra és perquè realment és això que et dic, no?, els tres són molt diferents, no?, i els plantejaments que fem del repertori, no?, i a l'hora de cantar difereix, no?, entre uns i els altres, però també és la gràcia d'aquest cor, no? O sigui, al final tu quan veus un espectacle nostre veus les 3 maneres de treballar en el mateix espectacle.
0: Clar, però són 250 persones de llocs molt diferents. Com ho feu, això? Per assajar? Bueno, m'imagino que cadascú assaja el seu cor per la seva banda i després això es posa en comú. Però bueno, clar, no és fàcil.
1: Aquí un treball darrere fons, no? O sigui, nosaltres a part de que tenim un repertori que ja l'havíem treballat anteriorment, cadascú per la nostra part. Tenim, doncs, recursos, vull dir, els nostres cantaires tenen, no lo típic, no?, els àudios per veus, no?, per poder estudiar a casa, tal i qual, vale, això és una... Llavors, cada un de nosaltres fem els assajos, no?, corresponents a... Però no deixem els nostres repertoris, sí, tenim el del...
0: Catalan Community
1: i el nostre repertori, exactament. I llavors... fem les macrotrobades que diem aquí, que ja la primera crec que va ser a Sant Celoni, ja ni cabíem a la sala que ens vam reservar, som moltíssima gent, és molt xulo. Pensa que el primer cop que aquest cor va començar a cantar, no?, no recordo, crec que era el You Are Good, no recordo quin tema, ens vam mirar els tres, clar, sí, el volum de 200 cantant a plomó, podríem dir, és una passada. A més, són gent de gospel, o sigui, a més, són cors de gent que ja ha cantat gospel i que ja estan a dintre d'aquesta dinàmica, no? Llavors, és molt bèstia, realment, el resultat, i ens ho passem super, super bé. Vull dir, és una experiència maquíssima. El fet de compartir amb altra gent, jo crec que és la clau, que ells també es coneixin, no?, amb altres cors, amb gent d'altres cors, i fer aquesta unió, doncs, tan maca, vull dir que a més ho portem a dalt de l'escenari i que ens ho passem superbé, la veritat.

0: Marc, aquestes 250 persones, quan es van trobar per primera vegada per cantar totes juntes, devia ser increïble l'experiència. Quin feedback us van fer arribar?
1: És molt bèstia. Hi ha gent que et diu, clar, o sigui, la corda de tenors, no sé, són 40 o 50 tenors. Llavors, clar, o sigui, a volum, dius, clar, et sents tan confort, al final, diu, et deixes, jo el que els dic molt, no us deixeu anar, no, que el riu no se'ls emporti, que, perquè molts cops, no, estàs allà tan saturat, no, de, a vegades, o de volum o d'energia, no, perquè, i estàs tan rodejat, diguéssim, de la teva corda, que has de també obrir, no, la perspectiva, no, auditiva, no, i poder escoltar tot el que està passant, perquè hi ha molta gent, és una experiència molt bèstia i molt sentida realment, sí.
0: I el primer cop que ho vau posar en públic, això?
1: El públic, això va ser ja a l'auditori de les Franqueses, va ser el primer bolo, i és una bestiesa. També ara he de dir el hàndicap que tenim aquest cor és que...
0: Necessita espais grans.
1: Hi ha llocs que no hem pogut anar-hi a cantar perquè no tenim suficient lloc com per anar-hi, no? Perquè, a més a més, dels 250 hem fet una banda de 10 músics. Anem amb una petita big band, també, de vents, dos teclats, una base rítmica, no? I és una bestiesa, vull dir, al final. I el feedback del públic era... No ho havia vist mai, ens agrada molt. Al final, si realment... És això que estàvem dient al principi, no? Si aquesta energia també es traspassa al públic, no? I veus tanta gent cantant, no? I veus la resposta també del públic, al final és una ballada fantàstica.
0: I una vivència de la música molt diferent a la que estem acostumats,
1: sí,
0: no? Perquè és molt a flor de pell,
1: sí,
0: tant pel públic com pels que canten. I a més, una cosa molt bonica és que és gent, diguéssim, que tenen altres professions, no,
1: sí,
0: són,
1: sí, sí,
0: músics, no? I suposo,
1: no,
0: que, doncs, de generacions diferents...
1: Totalment.
0: O sigui, aquí hi ha una diversitat brutal, no?
1: Totalment.
0: I veure això dalt de l'escenari i experimentar-ho com a cantaire, no?
1: Sí.
0: I compartir experiència amb gent molt diferent a tu,
1: sí,
0: això té molts valors,
1: tens,
0: no?
1: Tens tota la raó, sí, tenim tot l'escop, tota la perspectiva, diguéssim, de gent i de gèneres i de tot... I al final, aquest tipus de música és música en directe. Som 10 músics, una banda de 250, tocant en aquell moment amb el que això correspon. Perquè ara estem molt acostumats i ens estem atrofiant molt a la música enllaunada,
0: sí, sí,
1: o amb bases gravades, no? Una base gravada.
0: Sí, sí.
1: Pensa que això que t'estic dient, no? De poder corregir en el moment i dir, seguim cantant perquè aquest moment és molt fort, i reprendre un altre cop la música, això només ho pots fer... amb gent que t'està disposada a cantar i amb músics que estan en aquell moment disposats a improvisar o a modificar, no, a canviar el que estem fent. Això realment també fa que la perspectiva, no, del públic digui, ostres, és un espectacle 100% música en directe, amb energia i amb ganes de fer música, sí, sí.
0: De fet, el títol de l'espectacle ja ho diu tot.
1: Sí,
0: veus que sumen i un cor que batega.
1: Un cor que batega. Està molt ben pensat. És meu.
0: Està bé posar-se medalles.
1: Li vaig donar molt... Perquè és precisament... O sigui, el tema que sumem és la clau del community. O sigui, la suma, o sigui, fer la comunitat, és la clau d'aquest cor. O sigui, al final, que sumem tots les veus dels diferents cors, és el fet, no, de la creació d'aquesta coral. I el cor que batega també transcendeix més enllà de la part musical, no? Hi ha, això, jo no soc metge, òbviament, no? Però hi ha aquests estudis, no, de que quan tu cantes en cor, es sincronitzen els batecs del cor.
0: Està demostrat, això.
1: Està demostrat, eh? I al final el que et sents és en un àmbit, doncs, que tu formes part d'un tot, podríem dir, no? I el cor que batega és que tots junts, no, el que fem és bategar alhora. I vaig, al final, anar buscant d'allò, jo crec que és interessant com a missatge o com a eslògan de dir que estem tots en allà per un mateix motiu, que és això, que és cantar.
0: I a la vegada el community també fa com molta divulgació del que seria la cultura gospel, no?
1: Sí, sí, 100%. Sí, sí, nosaltres és només gospel 100%, 100%, i fem repertori contemporani, clàssic de gospel i aquesta tendència que hi ha ara també del gospel europeu, no? De compositors d'aquí, que no són nord-americans, uh-huh. i que estan començant a sorgir, doncs, aquesta... No és una categoria, no vull fer una etiqueta, no? de gospel europeu, però és música feta fora de Nord-Amèrica, podríem dir, no?
0: I és molt diferent?
1: Sí.
0: Per la perspectiva de les lletres, per sí. el tipus de música... Per...
1: Sí, sí, sí. A partir de... O sigui, només pel fet de que hi ha un compositor que la seva llengua materna no sigui l'anglès, això ja fa que la perspectiva de la música ja sigui diferent. Uh-huh. A part que hi ha música gospel que està obrint portes a les, podríem dir, l'espiritualitat, o li podríem dir, no, una vessant...
0: Més de valors, potser.
1: Més de valors, per exemple, uh-huh. exacte. Del repertori, no sé si la punxaràs, però hi ha l'Iris Eye, per exemple, sí. que és el Joachim Schmidtstein, que no em costa molt dir el seu nom, no? Però és un compositor europeu que al final el que està fent és música gospel amb un so molt, molt característic. But Jesus is saying, it is I. Don't be afraid. So take courage. Don't be afraid. As you see me coming, just know it is I. Don't worry. 'Cause I will never. I will never let you go. I will never let you.

0: com ens deies, en el repertori que heu escollit pel Community, precisament hi ha una mica de tot aquest ventall, no? Perquè doncs, puguem conèixer tots aquests estils diferents, els més antics, potser els més europeus, els que són més nord-americans, els que potser són més evangelistes, no? Que tenen més el missatge evangelista, els que són potser més de valors, o sigui, heu fet com un ventall perquè ho puguem conèixer tot.
1: Totalment. Juguem a donar, no?, oferir tot aquest ventall en els concerts. Sí.
0: Molta gent quan pensa en el gospel només pensa en el Happy Day, i ja està,
1: sí,
0: no? Però la cultura gospel, com estem veient avui, és molt més gran,
1: gran.
0: I té molt més
1: a més, és una música que és viva. O sigui, al final és una música... Hi ha una categoria de Grammy, vull dir, de gospel anualment, i hi ha compositors molt prolífics en música gospel.
0: Quin és el futur del Community?
1: El futur del Community serà el que els promotors musicals... No. Al final, nosaltres el que volem ara en aquesta temporada, no, que ens estem iniciant, és promocionar realment aquest cor. És difícil per el tema que et dic de volum, de tant de cantaires com de músics, com de muntatge, podríem dir, no? Però realment creiem que és un espectacle que pot arribar a molta gent. Si hi ha promotors musicals que ens estan escoltant, que em truquin, vale? I que ens busquin el d'això, perquè realment és un tipus de format que és molt maco. Hi ha molta gent aquí a Catalunya, no ens desenganyem, que el Ramon amb els Messengers i amb els seus cors fan aquestes coses. Hi ha molta altra gent, el David, el Nacho, el Gerson, el Ben, vull dir, molta gent aquí que fan trobades aquestes macrocorals i que estan fent un treball fantàstic tots des del seu punt de vista de gospel. I nosaltres, amb el Xavier, el Gus i jo, el que volem oferir realment és que veieu que nosaltres ens ho passem superbé fent aquest tipus de música, i realment si això enganxa, doncs el Palau de la Música hi vol obrir les nostres portes endavant.
0: Queda clar que el gospel és una música que arriba, que ens transforma en molts nivells i que sempre és en positiu.
1: Sí.
0: La frase del Ramon
1: és
0: la millor. Si tothom cantés gospel no hi hauria guerres.
1: Sí,
0: doncs,
1: aquesta
0: l'hauríem d'emmarcar.
1: Sí, ho diu força en els seus concerts i estic totalment d'acord, i jo també m'he afegit, no?, a divulgar-la.
0: Marc, moltíssimes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies.

0: Acabem de sentir una de les composicions que formen part del repertori habitual dels concerts del Catalan Community Gospel Choir, Can Nobody Do Me Like Jesus, d'André Crouch.
1: El 6 del 7 de sons.
0: Al 7 de sons som curiosos de mena i ens agrada descobrir detalls sorprenents de la història de la música a cada programa. Comencem, doncs, una nova secció que ens portarà a investigar el que el poeta Rudyard Kipling anomenava els 6 servidors, que li ensenyaven tot el que sabia. Què, per què, quan, com, on i qui. Com dèiem abans, Elvis Presley, el rei del rock, va començar cantant des de petit als cors de l'església i, de fet, al llarg de la seva carrera mai va deixar del tot el repertori espiritual. Ho demostren interpretacions de peces com aquest, Die and Bye, que sentirem tot seguit.

Però Elvis Presley no va ser l'únic artista de renom internacional fascinat per la música espiritual. Aretha Franklin, Whitney Houston, Donna Summer, Sam Cooke o John Legend en són grans exemples, però a la llista també hi ha altres noms més sorprenents.

Entre el 1979 i el 1981, per Bob Dylan és el que s'acostuma a anomenar la seva etapa gospel. Després d'una conversió religiosa, va començar a escriure cançons amb referències bíbliques molt explícites i a treballar amb una sonoritat marcada pel gospel, el blues i el soul. D'aquell període en van sortir tres discos seguits, Slow Train Coming, Safe i Shot of Love. En el primer hi trobem peces com aquest, Gotta Serve Somebody, que li va valdre un premi Grammy. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief.

Dylan estava tan influenciat per la música gospel que va canviar l'estil dels seus concerts per tal d'incorporar orgue, cor i, en alguns casos, fins i tot predicació. Tot plegat, s'ha de dir, va generar força polèmica.

Simon & Garfunkel també van tenir una etapa en què el gospel els va servir de referent creatiu. De fet, un dels seus grans èxits, aquest Bridge Over Troubled Water, neix d'això. Paul Simon, quan la va escriure, escoltava habitualment un disc del grup de gospel de Swan Silvertones. En aquell enregistrament, a la cançó Mary Don't You Weep, hi havia una improvisació en la qual es parlava literalment de ser un pont sobre aigües turbulentes.

Sorprenentment, aquesta peça tan coneguda també troba els seus orígens en la música espiritual. De fet, quan els U2 estaven creant el seu disc Joshua Tree, escoltaven de manera recurrent alguns dels grans èxits del gospel. Potser per això, en alguns dels concerts de la gira del Joshua Tree, es van acompanyar precisament per un cor de gospel.

En el cas de Somebody to Love, del grup Queen, l'aproximació al gospel és de lletra, d'estil i també de tractament del so. En l'enregistrament, Freddie Mercury, Brian May i Roger Taylor van multiplicar moltes vegades les seves tres veus a l'estudi per semblar un cor de gospel ple de cantants.

Però la influència no és només en el cor, també la trobem en la manera com Mercury canta, amb frases molt expressives, respostes del cor a la veu principal, crescendos i aquella sensació gairebé de pregària col·lectiva. El mateix Mercury va reconèixer que era un gran admirador d'un altre gran artista provinent directament, en aquest cas del gospel, Aretha Franklin.

0: I després de descobrir algunes curiositats a l'entorn de la influència que ha exercit el gospel a la música universal, és el moment de donar pas al bon humor.
1: Al set de sons, la música fa riure.
0: El compositor i director Leonard Bernstein deia que quan la música és divertida, ho és de la mateixa manera que un acudit, perquè fa alguna cosa sorprenent, inesperada o absurda. La història de la música sovint se'ns presenta com a molt seriosa, però en realitat conté més acudits musicals dels que ens pensem. Per això, a cada programa n'intentarem buscar un. Avui, és clar, té a veure amb el món del gospel.

A vegades les històries més inquietants acaben convertides en cançons ben divertides. És el cas de Dry Bones, també coneguda com Dem Bones. La peça parteix d'una visió del profeta Ezequiel, una vall plena d'ossos secs que de sobte comencen a ajuntar-se fins a reconstruir un cos sencer. Dit així, no sembla gaire material per fer riure, però la cançó ho transforma en un joc acumulatiu. L'os del peu connecta amb el de la cama amb el genoll amb la cuixa, i així fins que l'esquelet torna a estar complet. Una imatge bíblica sobre la resurrecció i l'esperança que el gospel va convertir en una cançó rítmica, juganera i tan enganxosa que amb els anys també ha acabat formant part del repertori infantil.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui hem descobert que el gospel és molt més que un gènere musical i pot ser una eina de benestar per a persones de totes les edats, creences i ideologies. De fet, el gospel ja va néixer amb aquest objectiu, perquè recordem que vol dir bona notícia. Acabarem el programa amb la cançó que probablement és la més coneguda de tot el repertori gospel, però n'hem escollit una versió una mica diferent. Es tracta, esclar, de Oh Happy Day, però la sentirem en un arranjament instrumental de Ramsey Lewis. Us hem acompanyat Pol Regàs, els controls de vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
3: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
3: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
5: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
3: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una temporada més. Una temporada més. A més, estava pensant abans de començar, Pedro, com estàs?
2: Hola.
1: Hola a tothom, esteu tots bé? Hola, Pau. Pau, guapo, moreno.
2: Exacte, sí, sí.
1: Fantàstic, eh?
2: Estiu, després de l'estiu.
1: Tu has estat a l'ombra, l'estiu?
2: Jo sí, jo estic molt blanc.
1: No tinc altre color, jo només soc blanc, vermell, blanc. No, però pensava, és la temporada dels 10 anys.
2: És la... Cada temporada passa alguna cosa, no?
1: Sí,
2: la temporada
1: no, però...
2: dels 1.000 programes, la temporada dels 10 anys...
1: Vam començar a fer programa a Catalunya Música el gener...
2: El gener del 2017.
1: Per tant, el gener del 2027.
2: 27 farà 10 anys. Haurem de fer alguna cosa especial una altra vegada.
1: No ho havíem pensat, però...
2: Ja en parlarem.
1: En tot cas, benvinguts de nou en aquest programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Estem molt contents perquè teníem moltes ganes de tornar i retrobar-nos, evidentment, amb tots vosaltres. Que us hem trobat molt a faltar, malgrat ens heu pogut escoltar també a Catalunya Ràdio, però trobàvem a faltar l'antena de Catalunya Música. Com ha anat l'estiu per això, Pedro? Bé? Has aconseguit o has seguit les recomanacions que fèiem a final de temporada? O com feu molts músics?
2: Que
1: odieu la música, no has escoltat música en tot l'estiu?
2: Mira, jo he treballat molta música, perquè ja saps que els músics...
1: Per tant, no has escoltat.
2: Clar, l'he treballat, és veritat.
1: Sí, sí.
2: Home, nosaltres tenim aquesta malaltia que moltes vegades... és només de vacances quan podem estudiar, no? O podem crear o repensar obres musicals.
1: La síndrome Mahler.
2: Una mica, no? I per mi, bona part dels estius sempre acabo fent més música que durant la temporada regular, eh? De totes maneres, Albert, també tenia moltes ganes, de tornar-hi, perquè malgrat vagin passant els anys, com dius, 10 anys...
1: 10 anys, eh?
2: I les temporades, clar, és un goig fer ràdio amb tu. Home. I compartir les nostres dèries musicals amb els nostres oients.
1: És una mica la nostra teràpia particular, és aquí on podem parlar tranquil·líssimament sobre música sense cap mena de problema. Clar, una de les nostres dèries musicals, de fet, d'aquest programa, és precisament començar la temporada no parlant ni d'una obra... ni d'un compositor, ni d'un intèrpret en concret, sinó de tot plegat, perquè el que volem parlar és d'un concepte musical, especialment en la música clàssica, que és present tant en les obres, tant en els intèrprets, com en etcètera, com és la tonalitat.
2: La tonalitat, exacte. Sí, sí. I mira, fixa't, repassant les últimes temporades, li hem dedicat les primeres setmanes al sol major, al do major, al la major o al si bemoll major... I clar, com que de tonalitats clàssiques n'hi ha 24, imagina't si tenim temporades per fer endavant per parlar-ne.
1: Doncs potser hem de pensar en un altre tema, perquè jo tinc ganes de fer molts anys d'homes clàssics.
2: Per això,
1: molts anys, molts anys.
2: Escolta'm, 24 tonalitats.
1: En realitat acostumem a començar amb tonalitats majors, com ara deies, per donar, d'alguna manera, un impuls optimista a la temporada.
2: Exacte,
1: no?
2: Exacte. I aquest any no serem diferents. I hem escollit una tonalitat, mira, podríem dir... divina.
1: Ah, molt bé, m'agrada molt.
2: Divina. Vinga, va, comencem, que se'ns fa tard.
1: Som-hi.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Dilluns,

0: I de fet, Albert, una altra tradició que no podíem trair era començar la temporada amb un preludi del clave ben temperat de Johann Sebastian Bach, eh?
1: A veure, deixa'm pensar, perquè jo imagino que... Anem a traduir això que ha dit el Pedro.
0: Què?
1: El Pedro
0: té... No té traducció?
1: A vegades el Pedro es posa al piano per traduir-nos en paraules el que ens diu la música, no? Doncs jo ara faré una mica el mateix. Traduiré en paraules el que passa realment pel cap del Pedro.
0: Què vols dir, que no se m'entén el lleidatà?
1: S'entén perfectament el lleidatà. Sobretot jo l'entenc perfectament, el teu lleidatà, perquè el sé de xifrar el missatge ocult que hi ha entre línies, perquè el que ve a dir el Pedro és que una altra tradició que no podíem trair en aquest programa era dedicar el capítol a obres per a piano, perquè no hem d'oblidar, i s'està demostrant ja amb el primer track d'aquesta temporada 2026-2027, és que estem centrats en el que és el programa del piano a Catalunya Música.
0: A veure, Albert, tu recordes aquella conversa que et vaig dir que tindria amb la direcció d'aquesta casa a finals de la temporada passada?
1: Aquella conversa en la que deies que volies demanar un programa dedicat al piano per tu sol, com els pianistes aneu sols pel món.
0: Exacte, sí, sí. Doncs mira... hem de parlar.
1: Parlem?
0: No l'he tingut, aquesta conversa.
1: ho hauria sabut.
0: Així que continuarem escoltant obres per a piano aquí, als Homes Clàssics.
1: Doncs ja saps que m'agrada molt a mi el piano, per tant, endavant. I la veritat és que aquesta música ens dona doncs una pau i una tranquil·litat poc pròpies, en realitat, de la teòrica característica de la tonalitat protagonista d'aquesta setmana. Vull dir que no és una tonalitat precisament pacífica.
0: No, no sé, sí, perquè... Si en seguiu de fa anys, ja haureu endevinat que aquesta primera setmana de la temporada la protagonista, com dèiem, és una tonalitat. I si no teniu l'oïda molt entrenada, doncs la veritat és que és gairebé impossible reconèixer quina és la tonalitat d'aquesta obra que està sonant.
1: Entre altres coses, perquè estem parlant al damunt i això encara ho dificulta
0: exacte,
1: una mica més, no?
0: Exacte, sí,
1: però, a veure, has de tenir l'oïda entrenada o conèixer l'obra.
0: Clar.
1: No? Si la coneixes, també jugues amb avantatge.
0: Sí. Mm-hmm.
1: En el cas dels preludis i fugues del clavecí ben temperat de Bach, aquesta és una obra monumental que sempre ens serveix de comodí, i és que Bach, com bé sabeu, va compondre preludis i fugues en totes les tonalitats possibles, seguint, clar, la nova afinació que passava de ser natural a la temperada.
0: Ui, Albert. Ui, que estàs trepitjant un terreny que desembocarà en els famosos instruments transpositors.
1: No, sisplau, no. Instruments transpositors no, ja que van ser protagonistes d'un inici de temporada que, com sempre, ja sabeu, podeu recuperar al nostre web, que és catmusica.cat/homesclàssics. Però el cert és que Bach va ser molt important, això podria ser un punt, però segueixo, va ser molt important, perquè va permetre que, amb aquesta nova afinació, instruments llunyans, com els vents, que estaven construïts en una afinació determinada, i les cordes, s'acabessin entenent, per dir-ho d'alguna manera, i, per tant, les orquestres els poguessin ampliar fins les que coneixem a dia d'avui.
0: Fixa't, tu sí, va ser d'important Bach, eh? més enllà del geni musical que va ser com a compositor.
1: Que també ho va ser.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: El cas és que abans del temperament les tonalitats tenien una certa aura mística i, per tant, els compositors escollien la tonalitat d'alguna manera com a missatge subliminal, també, no? Que tenia implícita aquesta tonalitat.
0: De fet, te'n recordes? Ja havíem dit, per exemple, que la tonalitat de do major era una tonalitat lluminosa.
1: Exacte. Doncs bé, la tonalitat d'aquesta primera setmana d'aquesta temporada podríem dir que és una tonalitat de l'amor, de la devoció i especialment de la conversió íntima amb Déu.

0: Dèiem, eh? Tonalitat de l'amor, de la devoció, la conversió íntima amb Déu...
1: Que místic escoltant... tot plegat, no?
0: Sí, però fixa't, escoltant aquest meravellós preludi opus 28, número 19, amb mi bemoll, de Chopin, una mica et pots imaginar tot plegat, eh? I sobretot això. Jo em converteixo a la religió chopiniana.
1: Això sí. O que Chopin està tocat per Déu.
0: Això també.
1: No? Perquè realment això era també. Un gran pianista, però un gran compositor que ha arribat als nostres dies amb aquesta música que ens eleva, això és veritat. Té un punt... Té un punt místic, al final, la música, quan t'emociona, no?
0: I tant.
1: Clar...

0: En tot cas, aquesta concepció de la tonalitat, no? Aquest misticisme que ara apuntàvem, aquesta conversió íntima amb Déu, etc.
1: Sí.
0: Tot plegat per culpa de Beethoven. Però això...
1: Bueno, jo crec que Chopin no tenia aquesta concepció. Precisament, com tu dius, per culpa de Beethoven.
0: Per culpa de Beethoven, exacte. No? Però això en parlarem allà de la setmana.
1: Sí, sí. Sí, perquè tot això de... el misticisme, quan parles de Beethoven, que és la persona humana i humanisme per davant de tot...
0: Però per nosaltres Déu Nostre Senyor, ah, en aquest
1: sí,
0: programa.
1: Això sí, clar. Això sí. En tot cas, Chopin, com sabeu, va compondre 24 preludis, també en totes les tonalitats possibles, justament amb la referència bachiana, com no pot ser d'una altra manera, però amb l'estil únic, intimista i romàntic que impregna la seva música.
0: Clar, en el cas de Bach i també en el cas de Chopin, i tornant al tema de l'afinació...
1: Escolta'm, Albert, sí. Et trobo molt teòric, no? El que t'inicia temporada, vols dir que no ens hem intercanviat els papers?
0: No, això, no, això segur que no.
1: Vols parlar de teoria una altra vegada, amb això de l'afinació?
0: Sí, no. A clar, veure. El cas és que el tema del significat extramusical de les tonalitats té a veure precisament amb l'afinació, no?
1: Clar.
0: I és que, com dèiem abans, no? De que em tallés el Pedro. En el cas de Bach i també en el cas de Chopin, des de la popularització de l'afinació per temperament igual,
1: sí.
0: No hi ha cap tonalitat que tingui un caràcter propi perquè totes les tonalitats més grans són una transposició del mateix model i, com a conseqüència, els intervals no canvien, no? És a dir, totes les tonalitats majors sonen igual i ara veuràs com no ens hem intercanviat els papers perquè aquesta afirmació que he fet et demano que ens l'expliquis ara mateix al piano que crec que no he dit cap animalada, no?
1: Quina barra! O sigui, tu pegues el rotllo i després... Au!
0: Ja ho... qui és el músic? És més, qui és el professor de música?
2: Dimarts,

0: Aquest quintet per a piano i vents en mi bemoll major és una obra de cambra que va compondre, com dèiem, Mozart. Va acabar d'escriure-la concretament el 30 de març de 1784 a Viena i es va estrenar molt poc després de ser escrita, i el mateix compositor la considerava una de les seves millors obres fins aquell moment.
1: Fixa't tu.
0: Que havia això, vull dir, diguem una obra dolenta de Mozart.
1: Ja, però
0: no?
1: Que ell mateix digués,
0: ja, ja.
1: No?
0: Sí, sí. En tot cas, està escrita per una formació poc habitual en l'època, formada per piano, òbviament, no podia faltar el piano, oboè, clarinet, trompa i fagot, cosa que planteja el repte d'equilibrar, no, el so del teclat amb el dels instruments de vent, especialment tenint en compte que el piano de l'època no tenia la potència dels pianos de l'actualitat, els que coneixem nosaltres.
1: Exacte, exacte. Fixa't, des del punt de vista musical, l'obra destaca per la seva gran riquesa tímbrica i per la manera de com Mozart distribueix el material musical entre els diferents instruments. De fet, ell utilitza motius breus que es van passant d'un instrument a un altre, creant una varietat de colors i sonors, de colors sonors i combinacions. Ja, aquest tractament flexible doncs precisament ajuda a integrar, com no pot ser d'una manera, el piano, dins del conjunt, evitant una cosa molt important, evitant que domini excessivament el piano.
0: Clar, que quedi totalment integrat,
1: clar,
0: que és la gràcia al final, no?
1: Clar.
0: I sobretot en una formació cambrística, que quedi com tot molt integrat.
1: Sí, perquè
0: per tant,
1: si no...
0: Clar, és que si no brilla una cosa al damunt de l'altra. Per tant, clar, no estem parlant d'un miniconcert per a piano.
1: Exacte.
0: Clar, i instruments de vent, sinó que els instruments de la formació, tots, podríem dir d'alguna manera, comparteixen protagonisme i estan ben integrats.
1: Una mica la idea que molts anys després tindria Brahms amb els seus concerts, tant per violí com de piano,
0: clar,
1: que ell volia integrar, clar, el solista amb l'orquestra.
0: Malgrat les dificultats... Sí, sí. Per exemple, el concert per a violí, no?
1: Exacte. No, no, i de fet, això és una mica més complicat que amb els quintets de corda, on el so, podríem dir que és més homogeni, no? Aquí, si tenim en compte, per exemple, que l'oboè i el fagot tenen doble llengüeta, que el clarinet llengüeta simple, que la trompa és un instrument de metall, combinat, a més, amb un instrument de corda percutida, doncs, clar, la combinació sonora és... podríem dir curiosa, no? I malgrat tot Mozart doncs aconsegueix que hi hagi una certa uniformitat sonora.
0: És que Mozart, crec que no sorprèn a ningú dient que era un geni.
1: Quarta obvietat del dia.
0: Sí. Aquesta obra té tres moviments. El primer comença amb la introducció lenta que sentíem abans i que dona pas a un allegro en forma sonata. El tema principal apareix inicialment al piano i després el reprèn el vent. I al llarg del desenvolupament es transforma i modula a diferents tonalitats abans de tornar a la tonalitat principal. El segon moviment és lent i té un caràcter líric i expressiu, el tema és introduït pels vents i posteriorment el piano pren protagonisme amb alguns passatges que exploren tonalitats allunyades abans de retornar, estem en el classicisme, de retornar a l'ambient inicial.
1: Exacte, i has dit que estem al classicisme, no?
0: Clar.
1: Acabes de dir això? Doncs fixa't, el tercer moviment és un rondó.
0: No podia ser d'altra manera, clar.
1: Sí, sí, sí, amb un tema recurrent, que alterna amb episodis doncs, contrastants, que abans ho dèiem fora d'antena, Mozart, fes-me un rondó, perquè és que...
0: Sense cap esforç.
1: Tenia tal imaginació, sí, sí, i tal gràcia. Aquest moviment inclou també moments de brillantor virtuosística i una secció que recorda una cadència compartida entre els instruments abans de la conclusió final. I és que, en conjunt, doncs, l'obra destaca per la seva elegància formal, la imaginació en el tractament dels timbres i l'equilibri entre els instruments, convertint-la en un exemple destacat justament del repertori clàssic per a aquesta formació.
0: De fet, és un exemple destacat no només pels músics i els estudiosos, sinó també, com dèiem abans, per compositors posteriors, i és que aquest quintet és considerat una de les obres més importants de la música de cambra de Mozart, que és dir molt, És dir molt. I va tenir una gran influència posterior, especialment en el quintet per a piano i vents de... Atenció, Ludwig van Beethoven, que segueix una estructura i una instrumentació molt similars.

0: Fixeu-vos, aquest és el primer moviment del Quintet per a piano i instruments de vent, opus 16 de Beethoven. Recordeu com començava el de Mozart? Amb un primer moviment largo que donava pas amb un allegro? Doncs en el cas de Beethoven, el primer moviment del quintet comença amb aquest grave que també dona pas amb un allegro.
1: A veure, la inspiració mozartiana és evident, sí. I en el cas de Beethoven l'obra també té tres moviments, el segon dels quals és un andante cantabile, i el tercer, com no pot ser d'altra manera, un rondo deliciós, com no pot ser d'altra manera quan el compon Beethoven.

0: Una meravella, eh? Una meravella, a més, aquesta tonalitat li dona aquest punt expansiu, alegre, brillant. En tot cas, ara està pensant, Pedro, potser els que ens estan escoltant des de casa poden pensar que els grans compositors només han escrit obres de cambra, per béns, en aquest cas, en aquesta tonalitat de mi bemoll major, però no és així.
1: No, no, ni molt menys, ni molt menys. Hi ha moltíssims quartets de corda, per exemple, escrits en mi bemoll major. Més enllà de Mozart i Beethoven, per exemple, compositors com Mendelssohn o Dvořák han compost quartets de corda en mi bemoll major, i fins i tot el gran compositor de quartets de corda del segle XX, Dmitri Xostakóvitx, va compondre el seu quartet número 9 precisament en mi bemoll. Escolteu.

0: La veritat és que el concepte de tonalitat amb aquests compositors es dilueix, eh? Shostakovich no és un compositor dodecafònic, però és veritat que el to de mi bemoll s'amplia fins a límits que fan que no s'entengui massa les tensions harmòniques típiques dels clàssics, per exemple, o dels romàntics, no? En tot cas, hi ha notes que fan de pol d'atracció i en aquest cas és evident que el mi bemoll doncs n'és un, ja que el quartet comença doncs amb aquesta nota al baix que es va, podríem dir, aguantant i, per tant, crear una certa jerarquia.
1: Sí, a més, Shostakovich és un gran admirador de Beethoven i dels seus quartets, però és veritat que conforme va evolucionant aquesta obra, el to gairebé ja, que ja no es pot identificar, no? Com passa precisament a l'últim moviment d'aquest quartet.

0: toca a vegades més aquests compositors, com passa amb Mozart o amb Beethoven, no? Que potser no coneixes aquesta obra en concret, però això està Shostakovich.
1: Saps que és ell.
0: És Shostakovich.
1: Absolutament.
0: Aquest misteri, aquesta part greve histriònica, no? De fer música, meravellós.
1: Total. Dimecres.

0: A veure, aquí d'entrada tenim diverses coses a comentar. La primera és que, Albert, si et mories de ganes d'escoltar la tercera sinfonia de Beethoven, doncs hauràs de tenir una miqueta de paciència, perquè, clar, com dèiem al principi, la gràcia d'aquest programa és que és imprevisible.
1: Podem confirmar que no és cap sinfonia de Beethoven, la que estem escoltant ara mateix.
0: No.
1: Tot i que els nostres oients més fidels ja es podien imaginar que no sonaria una obra diferent a l'heroica de Beethoven. I més si sabem que a nosaltres ens agrada començar pel principi, clar.
0: Començar pel principi, exacte. I un podria pensar que hem volgut anar als orígens per fer una mica de prèvia de sinfonies anteriors a la tercera de Beethoven. Algú podria pensar això, i efectivament així és.
1: Així hem fet, clar. De fet, el referent clàssic més important, a banda de Mozart, és, com no, Franz Joseph Haydn, que, sí, esclar, si té més de 100 sinfonies escrites, encara que sigui només per casualitat, alguna,
0: per pura estadística,
1: clar, alguna l'ha d'haver fet en mi bemoll major.
0: Doncs sí, sí, sí, en té unes quantes en mi bemoll major, però això que sona, malgrat que sona molt clàssic, perquè estem escoltant una obra molt clàssica, sí, no és una obra de Haydn.
1: No, no ho és. Aquesta sinfonia en mi bemoll, que tenim ara mateix de fons, és d'un altre compositor, també molt important, al qual ja li hem dedicat algun programa, que va compondre una sinfonia en mi bemoll abans que qualsevol de les sinfonies en mi bemoll de Haydn. Parlem del genial Johann Stamitz.

0: Realment, escoltant-la, podríem confondre aquesta obra amb una sinfonia de Haydn, fins i tot amb alguna obra primerenca de Mozart, amb aquest clave per allà que sona de fons.
1: Doncs sí, sí, sí. I, a veure, de totes maneres, malgrat li haguem dedicat algun programa, jo crec que Albert, que val la pena recordar qui va ser Johann Stamitz, no?
0: Sí, per situar-lo, i especialment per reivindicar la seva importància als inicis d'aquest classicisme que van desenvolupar més tard, no?, Haydn i Mozart. Doncs bé, aquest Johann Stamitz, que va viure entre els anys 1717 i 1757, va ser un compositor i violinista txec, considerat una figura clau de la transició del barroc al classicisme i el fundador de l'anomenada Escola de Mannheim. Imagineu-vos si va ser realment important, eh?
1: I tant, sí, sí, sí, sí. Va néixer a Dojbrod, actual República Txeca, amb una família, doncs, amb tradició musical. De fet, ell va estudiar poc temps a la Universitat de Praga, però aviat la va abandonar per dedicar-se, doncs, a la carrera de violinista virtuós. Entre els anys 1741 i 42 es va establir a Mannheim, on va entrar al servei de la cort del príncep elector del Palatinat. I allà, doncs, es va convertir en una figura central de la vida musical i va acabar dirigint l'orquestra de la cort, que sota el seu lideratge, doncs, es va convertir amb una de les millors d'Europa.
0: I tant. La seva producció musical és extensa i inclou unes 58 sinfonies, concerts per diversos instruments, per violí, flauta, clarinet, entre d'altres, eh? Música de cambra i algunes obres vocals. De fet, és especialment rellevant el seu paper en el desenvolupament de la sinfonia clàssica.
1: Exacte, sí, sí. I és que entre les seves innovacions més importants destaca la consolidació de la sinfonia, atenció, en 4 moviments, eh? Ràpid, lent, minuet i trio, de fet, i un final més ràpid, eh? Així com l'ús més ric, per exemple, de l'orquestració, amb parts independents per als instruments de vent. També introdueix efectes dinàmics nous, com el crescendo orquestral, i contribueix definitivament al desenvolupament de la forma sonata.
0: Per tant, l'ABC de l'eclasicisme vienès, no? De la primera escola de Viena.
1: Totalment.
0: Clar, un personatge tan potent, és evident que en conjunt tingués una gran influència en l'evolució de la música orquestral del segle XVIII i també en compositors posteriors, establint les bases del llenguatge simfònic clàssic.

0: Tornant a la Sinfonia en mi bemoll de Stamitz, de la qual ara estem escoltant el seu últim moviment, podríem dir que és una obra del seu període madur, escrita probablement a París cap als anys 1754-1755, i forma part d'aquest estil desenvolupat per l'escola de Mannheim, que reflecteix doncs l'evolució cap al classicisme. Abans parlàvem una mica de que li dona més importància als vents, la independència i tal. Uh-huh. Tot això perquè tenia grans músics.
1: Clar.
0: Allà, i li permetien evolucionar més, no?
1: Exacte. Mm. És el que hem parlat un cop de l'escola de Mannheim, de fet, això, no? És una sinfonia breu d'uns 15 minuts i està organitzada en 4 moviments, com al compositor li agradava. Un primer moviment ràpid, un allegro assai, un més tranquil, andantino, un tercer en forma de dansa, no podia ser d'altra manera, minuet i trio, i aquest quart molt viu, un prestissimo.
0: Mm, sí, sí, des del punt de vista didàctic, és una obra molt útil per entendre les característiques de la música orquestral del segle XVIII. Stamitz hi utilitza una orquestració més variada que en èpoques anteriors, amb una presència destacada dels instruments de vent, i treballa doncs, amb contrastos de so molt, molt clars.
1: Un dels elements més característics és l'ús de canvis dinàmics sobtats, així com el crescendo orquestral típics de l'estil de Mannheim. També s'hi poden observar contrastos expressius, molt intensos, propers al corrent conegut com l'Sturm und Drang, que de fet li hem dedicat una setmana fa temps. Exacte. Que podeu recuperar també al nostre web.
0: Sí, cada moviment té un caràcter diferent. Eh? El primer és enèrgic, el segon és líric, el tercer fins i tot recorda una dansa cortesana i el quart doncs, és ràpid i brillant. Eh? En conjunt, aquesta sinfonia és un bon exemple de la transició cap a la sinfonia clàssica amb una estructura clara, contrastos expressius i una escriptura orquestral doncs, més desenvolupada.
1: I de ben segur que Haydn en devia prendre bona nota, ja que només 5 anys després, el 1760, compondria la seva sinfonia número 11, que precisament està en mi bemoll i que, com el camí que va marcar Stamitz, també té 4 moviments, un de ràpid, un de lent, un minuet i un final com? Doncs sí, ràpid.

0: I si la primera sinfonia que Haydn va compondre en mi bemoll és la número 11, 20 anys més tard compondria l'última en aquesta tonalitat, que seria la seva sinfonia número 74.
1: Un moment, Pedro. Si no em fallen els números, estàs dient que en 20 anys Haydn va compondre ni més ni menys que 63 sinfonies.
0: Bueno.
1: 63 sinfonies. I ara, xifra fa basarda, eh?
0: No, perdona, 63 sinfonies i multitud de quartets, oratoris, sí, misses, música de cambra.
1: Una animalada.
0: Una bestiesa.
2: Dijous. La classe dels homes clàssics.
1: Com just deia ara, ens ha costat només 4 programes d'aquesta nova temporada, però el Pedro ja no ha pogut evitar més que anem a classe i ens expliqui aquest concepte tècnic com ho és la tonalitat relativa que... A veure, Pedro, ja ets al piano, eh?
0: Sí,
1: anem a pams. Aquesta setmana la tonalitat protagonista és la de mi bemoll major. Jo començaria per aquí. Què vol dir mi bemoll major?
0: Exacte. A veure, mi bemoll major... Sí, quan diem una tonalitat major, és allò que vam dir fa un parell de programes, de que havien de seguir l'ordre de tons i semitons, no? Havia de tenir dos tons, un semitó,
1: sí,
0: tres tons,
1: exacte,
0: un semitó, no?
1: Sí.
0: I per això, do major, que és el... té dos tons, un semitó, tres tons i un semitó. D'acord. Però en aquest cas, comença per do i acaba per do. Per tant, és do major. Per tant, el cognom ja el tenim, no? Major. Necessitem alguna tonalitat que, en comptes de començar per do, comenci per mi bemoll i segueixi aquest ordre de bemolls, no? Si comencem pel mi bemoll, hem de fer mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Però fixa't, si jo només faig tecles blanques, excepte el mi bemoll... Sona estrany, no? No sona a tonalitat major.
1: No. Una mica oriental, si
0: una
1: vols.
0: Mica,
1: sí.
0: En canvi, clar, perquè soni major hem de seguir l'ordre, per tant, un to, un altre to i un semitó.
1: Semitó?
0: Pues, hem de fer que la sigui bemoll.
1: Clar.
0: La bemoll. Un altre to, si bemoll. Un altre to, do, re, i un últim semitó de re a mi bemoll, no? Per tant, tenim mi bemoll, la bemoll i si bemoll, que són les notes, diguéssim, alterades perquè aquesta tonalitat soni a tonalitat major, igual que el model de do major. Recordem, jo ara ho he dit amb un cert desordre, en realitat seria si, mi, la, que és l'armadura de mi bemoll major.
1: Tenim la tonalitat principal,
0: sí. Però
1: el que volíem parlar ara, o que volíem que expliquessis ara, és la tonalitat relativa d'aquest mi bemoll major.
0: Sí, perquè, fixa't, tots els modes majors, totes les tonalitats majors, tenen una tonalitat menor que se li diu tonalitat relativa. I viceversa, tota tonalitat menor té una tonalitat relativa major. I tot té a veure amb això que t'acabo de dir ara del si, mi, la, de l'armadura, de les notes, de les tecles negres, per dir d'alguna manera, que toquem, no? El si, mi, la. Hi ha una altra tonalitat que també té només si, mi i la a l'armadura, però que no comencem per mi, sinó que comencem per do. I llavors, si comencem per do, fixa't com sona. Fixa't la diferència entre això... amb això... És la primera, aquesta que acabo de tocar, aquesta segona, és mi bemoll major, i per tant, té aquest component d'aquesta tercera... I en canvi... quan comença per do, té aquesta tercera, que té el mi bemoll, precisament, do, re,
1: que
0: mi bemoll.
1: Aquest plus de foscor.
0: De foscor. Ah. I que és aquesta tonalitat menor. Les tonalitats majors, per exemple, si partim de do major, la seva tonalitat relativa menor és, contem tres notes cap avall, des de do, do, si, la. Si fem l'escala baixant, do, si, la, ens ha de sortir una tercera. Do, si, la. Això és una tercera. Però aquesta tercera ha de tenir obligatòriament un to i mig. Un to i mig, és a dir, de do a si hi ha mig to, i de si a la hi ha un to. Per tant, aquesta tercera és una tercera de to i mig, per tant, tenim un la. Si jo faig la, si, do, re, mi, fa, sol, la, tinc la tonalitat menor relativa de do major.
1: Clar.
0: Si jo, per exemple, estic amb mi bemoll, si jo faig dos tons des de mi bemoll cap avall, mi, re, do. Això és mi, re, do.
1: Sí, sí.
0: Però és mi, re, do, bemoll. I hem dit que havia de tenir un to i mig. Per tant, si ha de tenir un to i mig, des de mi bemoll, mig to re natural i de re natural a do un to. Per tant, aquí tenim la tonalitat relativa menor. La tonalitat relativa major és mi bemoll i la menor és do menor. Quan tenim aquestes tonalitats vol dir que comparteixen armadura. És a dir, al principi del pentagrama sí. Tenim el si bemoll, el mi bemoll i el la, i moltes vegades als estudiants els diem quina tonalitat està aquesta partitura, no? I et diuen mi bemoll, perquè veuen si mi la. I, però llavors tu els has de dir, un moment, amb quina nota comença la melodia i amb quina nota acaba, sobretot amb quina nota acaba. Amb música clàssica.
1: En el context del classicisme, està clar. Sí.
0: I especialment amb quina nota acaba els greus, que són els que fan la base. Si la nota acaba amb un do, el més probable és que estiguem amb do menor. Si clar. La última nota acaba amb un mi, el més probable és que estiguem amb mi bemoll. En tot cas, Beethoven escriu aquí la heroica amb mi bemoll major. Sí?
1: Sí.
0: Com fa... I, en canvi, fa...
1: Aquí la marxa.
0: Amb do menor, que és el relatiu, per això parlem del relatiu menor de la tonalitat.
1: Per tant, malgrat l'esperit romàntic de Beethoven, el portés estima més la tonalitat menor, no? És el que podem arribar a deduir, el que també s'estimava era la sonoritat dels bemolls. I bona prova d'això és que el seu opus 1, número 1, està, ni més ni menys, que també en mi bemoll major.

0: Home, si Beethoven va escollir la tonalitat de mi bemoll per la seva primera obra editada, i algunes de les seves millors obres estan en el relatiu de mi bemoll, com és el do menor, ara que ja enteneu, els que no sou músics ja enteneu això del relatiu.
1: Ens fem una aproximació.
0: Home, doncs, perdona, segur que vol dir alguna cosa, no?
1: Doncs que Beethoven, amb la seva música i tot el seu univers, tenia la cosa tenia bemolls. Això és el que m'ha entès.
0: La cosa tenia bemoll, sobretot el mi bemoll. Ja veus, en tot cas, Albert, la idea del programa d'avui era anar una mica més enllà de Beethoven i conèixer algunes altres sinfonies amb aquesta tonalitat.
1: Exacte, i com dèiem al principi, alguns compositors posteriors van esperar també a compondre la seva tercera sinfonia per escriure-la precisament en aquesta tonalitat, i un dels més importants va ser ni més ni menys que el gran Robert Schumann.

0: Aquest que escoltem és el primer moviment de la Sinfonia número 3 en mi bemoll major, opus 97, de Robert Schumann, coneguda com a Renana, una de les obres més representatives del seu període madur i una de les seves sinfonies més optimistes, malgrat l'univers pessimista de Schumann. Va ser composta l'any 1850, en un moment en què el compositor vivia una etapa d'entusiasme personal i professional gràcies al seu trasllat a Düsseldorf. De fet, aquest context vital és clau per entendre el caràcter lluminós i expansiu de l'obra.
1: Doncs sí, perquè la vida de Schumann no és que fos un camí de roses, eh?
0: No, precisament no.
1: En arribar a Düsseldorf, Schumann va assumir el càrrec de director musical de la ciutat i aquest nou entorn doncs, li va proporcionar una sensació de renovació i estabilitat, almenys en un primer moment. El paisatge del Rin, la vida cultural activa i el contacte amb una nova comunitat artística doncs, el van inspirar profundament.
0: Tot i que la sinfonia s'associa sovint amb aquest riu, d'aquí el nom de Renana, Schumann no volia fer una descripció literal del paisatge. En canvi, la seva intenció era expressar les impressions i emocions que aquest entorn li despertava, seguint l'estètica romàntica que prioritza l'expressió subjectiva pel damunt de la representació directa.
1: De fet, la composició de l'obra va ser sorprenentment ràpida. Schumann la va escriure en poc més d'un mes, entre novembre i desembre de 1850, en un període doncs, d'intensa inspiració. Tot i això, tot i aquesta rapidesa, doncs, no implica superficialitat, al contrari, reflecteix un moment de gran fluïdesa i creativa. La sinfonia es va estrenar al febrer de 1851 a Düsseldorf, sota la direcció del mateix compositor, i va ser rebuda amb entusiasme pel públic, que fins i tot van aplaudir entre moviments, cosa poc habitual en aquella època. La crítica, però, doncs, va estar, potser, podríem dir, més dividida, amb opinions tan favorables com escèptiques. Divendres.

0: Està clar que sí, no podíem deixar de parlar d'aquest... No és un concert, d'aquest monument.
1: És un monument.
0: És un monument a la història de l'art universal.
1: I tant. Fixa't, eh? El concert número 5, Opus 73, per a piano i orquestra de Beethoven, conegut com l'Emperador, està ni més ni menys que en mi bemoll major.
0: I més enllà d'això, és una autèntica meravella. Jo crec que és d'obligada audició de tant en tant. No sé quina periodicitat, però un cop al mes, escoltar-lo no ens farà cap mal. És d'aquelles hores que almenys a mi em passa, que si escolto al principi, ja està, ja estic enganxat i ets escoltat fins al final de la darrera nota.
1: Especialment el moviment lent. És que el moviment lent...
0: Sí, però el rondó del tercer moviment també és fantàstic, en contrast de l'lirisme del segon moviment. En fi, fem-ne 5 cèntims per aquells... que espero que siguin pocs, no situïn aquesta obra.
1: Doncs mira, fàcil i ràpid, eh? El concert per a piano número 5, en mi bemoll major, opus 73 de Beethoven, conegut com l'Emperador, és una de les obres més destacades del repertori pianístic. Aquest sobrenom no el va posar Beethoven, sinó que va aparèixer posteriorment per descriure el caràcter majestuós i heroic de la música.
0: Diu la llegenda que van ser uns soldats que en escoltar el concert van dir, oh, és com l'Emperador, diu la llegenda.
1: Exacte. L'obra va ser composta entre 1809 i 1811, en un context històric, home, molt complicat, perquè Viena estava sota l'amenaça de les guerres napoleòniques, i malgrat aquesta situació, el concert doncs transmet una gran força, optimisme i sentit de grandesa.
0: Potser no és malgrat, sinó que és precisament per això que vol mostrar aquesta grandesa.
1: Segurament.
0: En aquell moment Beethoven ja patia una sordesa molt avançada, cosa que li va impedir estrenar ell mateix l'obra com a pianista. Això marca un canvi important, ja que en concerts anteriors ell havia estat sempre el solista que els interpretava a l'escenari. L'escena va ser a Leipzig el 1811 i més tard es va interpretar a Viena amb un dels seus alumnes, del qual hem parlat àmpliament en aquest programa, com és Carl Czerny.
1: Exacte. Una de les innovacions més clares d'aquest concert és la manera com comença, no? En comptes de la famosa introducció orquestral llarguíssima, l'orquestra fa... Txan! I llavors...
0: Ja comencem.
1: Són uns acords potents, i el piano entra immediatament amb aquests passatges virtuosos, gairebé com una mena d'improvisació, eh? Una mica em dóna la sensació, Albert, quan penso, per exemple, en el quart concert, que comença el piano sol. I aquí, que en el fons comença el piano sol, perquè només és un acord, que és el propi Beethoven que sap que és ell el que l'estrenarà i diu, ara us mostro...
0: Es vol reivindicar.
1: Exacte, no? Llàstima que amb aquest no va poder.
0: No pot ser ell.
1: Aquest inici trenca amb la tradició clàssica i dona protagonisme precisament al solista des del primer moviment.
0: Aquest primer moviment, el que fem referència, és ampli, tenim de fons, té aquest caràcter heroic molt expansiu. Està basat en la forma sonata, però amb una gran riquesa de desenvolupament.
1: El piano i l'orquestra mantenen un diàleg constant en moments de gran brillantor tècnica per part del solista. De fet, aquí Beethoven també elimina la cadència improvisada típica i n'escriu una de pròpia, integrada i obligada dins de la partitura.
0: Fa una reflexió molt pertinent. Qui farà una cadència millor que jo? Que soc Ludwig van Beethoven.
1: Exacte.
0: Qui ho farà millor que jo?
1: Exacte. Però donava la sensació que a partir d'aquí ja tots els compositors escriurien la cadència i, en canvi, fixa't, en Brahms, Joachim escriu la cadència del concert de Brahms de violí.
0: Sí, i aleshores molts violinistes han fet la seva pròpia cadència en el concert. El segon moviment de l'Emperador contrasta moltíssim amb el primer i també amb el tercer. És lent, tranquil, molt líric, amb una atmosfera serena i gairebé contemplativa, preciós, sublim, una de les pàgines més boniques de la història de la música, on el piano mostra una expressivitat suau, delicada, creant aquest moment d'intimitat dins del conjunt d'aquesta obra. Aquest segon moviment destaca per la seva brutal bellesa i per la seva capacitat de transmetre calma, serenor i un gran impacte emocional.
1: Jo em faré pesat, i jo crec que aquí al nostre programa ho he dit un milió de vegades, però per mi és del millor que s'ha escrit mai en la història de la humanitat.
0: Doncs sí.
1: Incloses paraules i llibres, eh? El que s'ha escrit, tant se val, en quin idioma.
0: Que s'ha creat.
1: Exacte.
0: A més, no hi ha pausa entre el segon i el tercer moviment, perquè l'enllaça directament, que hi ha un contrast brutal, perquè és passant d'aquesta serenor a un moviment rítmic en forma de rondó que té un caràcter alegre i dinàmic.
1: I a més, és allò que va ensenyar la poteta, no? Tintirontorin.
0: I de cop i volta comença a fotre-li cops al piano.
1: No ens agrada gens.
0: Que té una energia brutal. El piano, per tant, torna a mostrar el seu virtuosisme, però sempre en diàleg amb l'orquestra. Al final és brillant i transmet una sensació de triomf. Et sents triomfador després d'escoltar l'Emperador.
1: En conjunt, aquest concert representa una evolució del model clàssic cap a una concepció més sinfònica. El piano no és només un instrument solista, sinó que forma part d'un diàleg equilibrat amb l'orquestra. L'obra combina la claredat formal del classicisme amb una expressivitat i una grandesa que evidentment ja apunten cap al romanticisme.
0: Per tant, el concert de l'Emperador, el concert número 5, és una obra clau per entendre l'evolució de Beethoven i del gènere del concert en si mateix. Amb la seva energia, innovació i profunditat emocional, continua sent una de les peces més admirades i interpretades en el context de la música clàssica que... Ja us ho avancem. Ara podrem gaudir, no sencer, perquè és molt llarg, sinó d'un fragment notable, a l'audició.
2: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Hem arribat a l'audició, en la que seguirem gaudint del concert per a piano i orquestra número 5, opus 73, en mi bemoll major, de Beethoven, i ho farem amb la versió del genial Christian Zimmermann, al piano, amb una orquestra...
0: Menor.
1: Sí, no, bastant major. L'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida pel també genial Leonard Bernstein.
0: Doncs va, som-hi.

Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.

0: Otra vez, d'Antonio Carlos Jobim. N'hem sentit la versió que en feia el guitarrista Joan Garrobé.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
3: Catalunya Música.
2: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
4: Ben trobats en una nova edició de l'espai Els Concerts de Catalunya Música. Avui, un dels concerts de la temporada ordinària de la Stagione di Concerti de l'Orquestra Filarmònica de la Scala, concretament de la temporada 2025, i un programa que ja us ho diem, us encantarà. Efectivament, es tracta d'un dels concerts que a Catalunya Música hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que ja us hem anunciat que us agradaria. És un dels que acostuma a ser la desena de concerts que cada any natural, els italians ho fan amb any natural, a diferència de nosaltres, que aprofitem el curs escolar, que sempre es mou entre dos anys. Doncs bé, la temporada 2025, un dels concerts que va oferir l'Orquestra Filarmònica de la Scala, a part dels concerts operístics al teatre, va ser el que van enregistrar els companys de la radiotelevisió italiana, ja sabeu, la RAI, el dia 14 d'abril del 2025. Un concert en el que podrem sentir un repertori per sucar i pa. Primera part, concert per violí opus 64 de Mendelssohn. Segona part, sinfonia número 9 en mi menor del Nou Món opus 95 d'Antonín Dvořák. Passarem una bona estona amb aquestes obres. Vet aquí aquest concert que, per començar, hem de dir-vos que el solista, que el sentirem ara mateix amb el concert de Mendelssohn, va ser el famós violinista nord-americà Joshua Bell. Ja sabeu, aquell violinista legendari que segurament encara molts en conserveu la imatge d'un noi jove alt que tocava com els àngels. Doncs bé, heu de saber que ja porta gairebé 4 dècades tocant professionalment, continua sent un virtuós i encara se'l presenta com se'l presentava fa unes quantes dècades, amb algunes de les cites que ell ha anat repetint a les entrevistes, com que si no fos violinista hauria estudiat biologia molecular, que prefereix jugar amb els seus fills que ser-ne el professor i, sobretot, la més cèlebre de totes, que va guanyar $32 actuant d'incògnit al metro, tocant el seu violí Stradivarius per un experiment periodístic. Coneixeríem, serien capaços d'identificar un violinista de la talla de Joshua Bell i un violí de la talla d'un Stradivarius en el metro de Barcelona si això es produís? una pregunta per pensar. El que farem ara, però, no és posar-nos a pensar, sinó a gaudir de la interpretació de Joshua Bell al costat de l'Orquestra Filarmònica de la Scala. Per cert, que en aquest enregistrament la dirigeix l'Ahav Shani, director d'orquestra israelià, que ha estat el director principal de l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam. Però hi ha un detall que cridarà més l'atenció, i és que a partir de la temporada 2021 l'Ahav Shani va començar el seu càrrec com a director musical, atenció, de l'Orquestra Filarmònica d'Israel, substituint Zubin Mehta, que portava 5 dècades al capdavant d'aquesta orquestra. Doncs l'Ahav Shani és el substitut de Zubin Mehta amb l'Orquestra d'Israel. Però avui el sentirem amb la de la Scala. I la primera obra, ja sabeu, el concert per violí i orquestra, Opus 64, de Mendelssohn, un concert que Mendelssohn va escriure pel seu amic Ferdinand David. Els dos havien nascut en el mateix barri d'Hamburg i els dos van tornar a coincidir en els anys de Leipzig. Mendelssohn li va prometre un concert. Va trigar una mica, entre 1838 i 1840.

Departament del Son, Joshua Bell, la Filarmònica de l'Escala de Milà i tots dirigits per Lahav Shani. Gravació del 14 d'abril del 2025 al Teatre a l'Escala.

Bravos infinits del públic apassionat de Milà. Joshua Bell, al costat de l'Orquestra Filarmònica de la Scala, dirigida per l'Ahav Jani. Ens han interpretat, ja l'heu identificat, el concert per violí, orquestra en mi menor, opus 64, de Félix Mendelssohn. És un dels concerts de la stagione de la temporada 2025 de l'Orquestra de la Scala de Milà, el concert simfònic enregistrat per la RAI el 14 d'abril del 2025. Després de tots aquests aplaudiments, està clar que tots estem esperant el bis. I el bis encara va ser més sorprenent, perquè normalment, ja sabeu, els solistes toquen sols, però aquesta vegada Joshua Bell va tocar novament amb l'orquestra, i el que va tocar també va sorprendre. Va tocar el Nocturn Opus 9, número 2, en mi bemoll major, de Frédéric Chopin. Sí, sí, original per piano, però el van tocar en un deliciós arranjament per violí i orquestra. Escolteu-lo.

Aplaudiments per Joshua Bell i pels músics de l'Orquestra Filarmònica de l'Escala de Milà, dirigits per Lahav Shanin. Aquesta era la propina de la primera part del concert que aquests músics esmentats van fer el dia 14 d'abril del 2025 al Teatre a l'Escala de Milà, dins dels concerts de l'Estagione de la Filarmònica de l'Escala. Així es va arribar a la mitja part, i la segona part, una mica en l'estil que també tenim per costum aquí a casa nostra, va estar centrada en una gran obra d'aquelles que també sempre ve de gust de sentir. La sinfonia que va tancar el periple simfònic d'Antonín Dvořák, el gran compositor bohemi. Una sinfonia que va estar component just en arribar a ocupar el càrrec de director d'un dels conservatoris de Nova York entre 1892 i 1895. Un cop va ser allà, Dvořák va intentar fer el que d'alguna manera li van demanar que ensenyés a fer els seus deixebles. Ell s'havia passat la vida inspirant-se en la música pròpia de del seu país, de Bohèmia, i aleshores li van demanar que ensenyés a fer el mateix amb els americans. I així ho va intentar, i la Sinfonia del Nou Món, que és l'obra que sentirem tot seguit, no deixa de ser el que podríem dir un exemple pràctic, a part de deliciós, d'aquest intent de Dvořák de connectar amb la música autòctona, clar que a la seva manera i al seu estil. Un home que honora la gran tradició lírica típica de la música eslava i que en aquest cas, a més, assoleix, diguem, la culminació simfònica amb una obra de grandíssim carisma. Es va estrenar al Carnegie Hall de Nova York el mateix 1893 sota la direcció d'Anton Seidel, i després la primera estrena europea es va fer en un petit teatre que hi ha a la població txeca de Karlo Vivari, aleshores anomenada en alemany Karlsbad. Nosaltres sentirem els quatre moviments d'aquesta sinfonia: Adagio Allegro Molto, el famós segon preciós amb el solo del corn anglès, el Largo, després el Molto Vivace i l'Allegro con Fuoco final. Així van interpretar la novena sinfonia de Dvořák, la del Nou Món, l'Orquestra Filarmònica de l'Escala de Milà, dirigits per Lahav Shanin.

0: aplaudiments finals per l'Orquestra Filarmònica de la Scala de Milà, que, dirigida per Lahav Afshani, van interpretar, tal com acabem de sentir, la Simfonia número 9 en mi menor del Nou Món, opus 95, d'Antonín Dvořák. Aquesta és l'obra que va tancar el concert que avui us hem proposat a Catalunya Música gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, es tractava del concert que van enregistrar els companys de la radiotelevisió italiana, de la RAI, el dia 14 d'abril del 2025 al Teatre a la Scala de Milà. Una de les propostes que cada any fa aquesta orquestra dins de la seva Stagione di Concerti. Doncs aquest concert de la Stagione milanesa ha estat el protagonista d'aquesta edició dels concerts de Catalunya Música, que ja s'acaba.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb la versió per quartet de saxofons de Guillaume Bourgogne de les 6 bagatel·les de Gheorghe Ligeti, que ens interpretarà el quartet Habanera.

0: El Quartet Habanera ens ha interpretat aquestes 6 bagateles de Gheorghi Ligeti en la versió per quartet de saxofons de Guillaume Bourgogne.
1: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix 3 exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

0: El Bartholdi Piano Quartet era l'intèrpret d'aquest primer moviment allegro vivace del sextet en piano en re major opus 110 de Felix Mendelssohn, una obra que va escriure quan tenia entre 15 i 16 anys, això era entre el 1824 i el 1825.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria en viatge. L'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.

La selecció de Catalunya Música us convida ara a sentir la mezzosoprano Joyce DiDonato, que en el paper d'Irene ens ofereix una ària de l'òpera Merope, una òpera estrenada a Venècia l'any 1734. L'autor és Geminiano Giacomelli. Sentim Joyce DiDonato al costat del conjunt Il Complesso Barocco i sota la direcció d'Alan Curtis en l'ària Sposa son disprezzata.

0: És l'ària esposa son disprezzata de l'òpera Merope de Geminiano Giacomelli. Sentíem Joyce DiDonato, mezzo-soprano, en el paper d'Irene, al costat del conjunt El Complesso Barocco, que dirigeix Alan Curtis, un enregistrament de l'any 2012.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: La música de cambra serà protagonista de l'audició que us proposem durant els següents minuts a la nostra sintonia a Catalunya Música, perquè el que us oferim és la sonata per a violoncel i piano número 2, sonata en fa major opus 99 de Johannes Brahms. La sentim interpretada per la violoncel·lista Anne Gastinel amb l'acompanyament del pianista François-Frédéric Guy.

Annie Gastinel al violoncel i François Frédéric Guy al piano interpretaven la sonata per a violoncel i piano número 2, sonata en fa major opus 99 de Johannes Brahms.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir la Simfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven, en una versió per a trio amb piano a càrrec del Chirion Trio.

0: És una versió per a trio amb piano de la Simfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven. Sentíem els membres del Chirion Trio.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Per continuar la nostra programació, sentirem avui la Simfonia número 5 en si bemoll major, Deutsch 485, de Franz Schubert. La sentirem interpretada per la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

Aquesta era la sinfonia número 5 en si bemoll major, Deutsch 485 de Franz Schubert, i l'hem sentit interpretada per la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kühl 495 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentim-ne la versió de Barry Tuckwell, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Peter Mac.

0: Barry Tuckwell, trompa i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Peter Mac, ens oferien el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kühl 495, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us proposem de sentir tot seguit un dels madrigals de Benedetto Pallavicino, músic conegut també com Giovanni Battista Fasolo. El madrigal que sentirem, O Dolorosa Sorte, l'interpreta el conjunt Le Bohème Harmonique, que dirigeix Vincent Dimestre.

0: del madrigalista italià del segle XVI era el madrigal O Dolorosa Sorte de Benedetto Pallavicino i en sentíem la versió de Le Poème Harmonique, que és la formació que dirigeix Vincent Dimestre.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir les sis cançons Opus 38 que Sergei Rachmaninov va compondre l'any 1916. En el meu jardí, parella, margarides, a la flautista de Malin, somni i AU. Ens acompanyen Elisabeth Söderström, soprano, i Vladimir Ashkenazy, piano.

0: En el meu jardí a la nit, parella, margarides, la flautista de Malín, somni i A.U. són les sis cançons opus 38 de Sergei Rachmaninoff que hem sentit interpretades per Elisabeth Zetterström, soprano, i Vladimir Ashkenazy, piano.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: La sonata de cambra que ara us oferim és la tercera del recull Harmonico Tributo de Georg Muffa. Ars Antiqua Austria és el nom de la formació que interpreta aquesta gravació amb Gunnar Letzbor com a director.

0: Sentíem la sonata de cambra número 3 del recull Harmonico Tributo, un recull de Georg Muffat publicat el 1682. El conjunt Ars Antiqua, Àustria, interpretava la música de Muffat dirigit per Gunnar Letzbor.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Arriba ara a la sintonia de Catalunya Música un dels concerts per a violí i orquestra més celebrats. És el que va compondre Jan Sibelius l'any 1903. Sentim Gidon Kremer, violí, i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Riccardo Muti. Concert per a violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jan Sibelius.

0: Gidon Kremer Violí i la Filharmonia Orquestra, sota la direcció de Ricardo Muti, ens oferien el concert per a violí i orquestra en re menor, opus 47, de Jan Sibelius.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
4: Avui us saludem per anar fins al Casino de Cultura de Berna per sentir un dels concerts de l'Orquestra Simfònica Suïssa, un concert amb el títol Les forces de la natura, un programa que reuneix tres obres molt diferents però unides per la idea de la relació entre l'ésser humà i la natura. El concert és ple de contrastos. Començarem amb música contemporània islandesa d'Anna Thorvaldsdóttir. Després, el solista del concert, el violinista Josef Spaschek, interpretarà el concert per a violí d'Antonín Dvořák i, finalment, el concert s'acabarà amb una dona compositora francesa que ens farà entrar dins del simfonisme francès del segle XIX. És Louise Fahang i en sentirem la tercera simfonia. Tot això sota la direcció d'Anna Sulkowska-Mignon. És una directora d'orquestra polonesa molt jove a qui avui sentirem des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de Parla Alemanya a Basilea de l'abril del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Anna Thorvaldsdóttir és una de les compositores contemporànies més interpretades actualment. Va néixer a Islàndia l'any 1977, es va formar a Reykjavik i després als Estats Units. Viu actualment a Londres. I l'obra que sentirem la va escriure l'any 2020. Porta per títol Catamorfosis. És una obra escrita en plena pandèmia, una obra escrita en un moment de reflexió sobre la crisi climàtica, la fragilitat ecològica i la transformació del planeta. Són temes que en aquell moment van aparèixer dins de l'ideari d'Anna Thorvaldsdóttir, que de fet parla sovint de la música com un ecosistema viu. L'orquestra per ella es converteix gairebé en un organisme natural. I en aquesta obra hi va convertir combinat dues paraules, catàstrofe i metamorfosi, d'aquí el títol de Catamorfosis, que és l'obra amb què comença aquest concert d'avui, música d'Anna Thorvaldsdóttir, música que interpreta l'Orquestra Simfònica de Berna sota la direcció d'Anna Sulkowska-Mignon.

Era música de la compositora islandesa Anna Þorvaldsdóttir, nascuda l'any 1977, viu a Londres, i n'hem sentit l'obra que va compondre l'any 2020 en plena pandèmia. Catamorfosis és una obra que combina les paraules catàstrofe i metamorfosi. És una obra que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de Berna sota la direcció d'Anna Sukowska-Migon. Anna Sukowska-Migon és una directora d'orquestra molt jove que va néixer a Polònia l'any 1996. És una de les directores europees amb més projecció internacional. Va estudiar a Polònia. Després, la seva carrera va tenir un punt d'inflexió l'any 2022, que és quan va guanyar el concurs La Maestra de París, que és un curs dedicat exclusivament a dones directores d'orquestra. Doncs Anna Sukowska-Migon és qui avui dirigeix l'Orquestra Simfònica de Berna en el moment que ara hem d'imaginar com al Casino de Cultura, a l'escenari, hi apareix el violinista del concert. És el txec Josef Špaček, qui interpretarà el concert per a violí en la menor, opus 53 del txec Antonín Dvořák, música composta a finals de la dècada dels 70 del segle XIX, música meravellosa de Dvořák, amb què continua aquest concert d'avui, gravació de la ràdio suïssa de Parla Alemanya a Basilea.

música que Antonín Dvořák va compondre a finals de la dècada dels 70 del segle XIX, un concert per a violí esplèndid que va revisar el 1882 i que va dedicar al gran violinista Josef Joachim, amic de Brahms, igual que també ho era Antonín Dvořák. Aquest concert per a violí és en la menor, és l'opus 53 de Dvořák i n'hem sentit la versió del violinista txec Josef Špaček. Va néixer a la República Txeca l'any 1986, és format al seu país, però després als Estats Units, amb Yitzhak Perlman, entre altres. Entre el 2011 i el 2020, Josef Špaček va ser concertino de la Filarmònica Txeca i com a solista ha treballat amb directors com Jiří Belohlavek, Jakub Krusa, Manfred Honeck o Valeri Gergiev. I avui el sentim sota la direcció d'Anna Sukowska-Migon. És la directora polonesa al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Berna en aquest concert que es va fer l'abril del 2025 al Casino de Cultura de la ciutat suïssa. Un concert en què Josef Špaček va interpretar una mica més de música fora de programa, també d'Antonín Dvořák. És l'humoresca per a violí, opus 101, número 7.

Aquesta és l'obra fora de programa que va triar el violinista txec Josef Spasek per a interpretar a Berna, després d'haver ofert ja el concert per a violí opus 53 d'Antonín Dvořák. També de Dvořák hem sentit aquesta humoresca preciosa a l'opus 101 número 7, que és la manera com Spasek es va acomiadar del públic del Casino de Cultura de Berna, on s'hi va fer el concert que us oferim avui. El concert que ara s'endinsa dins del simfonisme francès del segle XIX, amb música d'una dona compositora que va néixer a París l'any 1804 com a Louise Dumont. El seu pare i el seu germà eren escultors. Ella va ser alumna d'Anton Reicha, va rebre classes de piano de Moscheles i de Hummel, i l'any 1821, molt joveneta, amb 17 anys, es va casar amb el flautista Aristide Ferrenc, un home que la va ajudar a publicar les seues obres. Ara, de Louise Ferrenc, és el cognom del seu marit, en sentirem la sinfonia número 3, és l'opus 36. És una sinfonia en sol menor, una mica més de mitja hora de música, en versió de l'Orquestra Simfònica de Berna, sota la direcció de la polonesa Anna Sukowska-Migon.

0: Música de la dècada dels 40 del segle XIX, música escrita per la compositora francesa Louise Farenc, nascuda Louise Dumont. Ella es va casar molt joveneta amb el flautista Aristide Farenc i d'aquí que la coneguem amb aquest cognom. D'ella n'hem sentit la Simfonia número 3 en sol menor, opus 36. És l'obra que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de Berna sota la direcció d'Anna Sukowska-Mi. Amb Louise Farenc es va acabar el concert que us hem ofert avui, un concert amb tres obres molt diferents, però reunides sota la idea del títol Forces de la natura, és a dir, la relació entre la natura i l'ésser humà. I tot això és el que hem sentit. Primer hem començat amb una obra contemporània, una obra que només té 6 anys. Era l'obra Catamorfosis de la compositora islandesa, nascuda l'any 1977, Anna Thorvaldsdóttir, és establerta a Londres. Després hem sentit Antonín Dvořák i el seu concert per a violí en la menor opus 53 en la versió del violinista txec Josef Spaschek, i finalment el concert s'ha acabat amb aquesta tercera simfonia de la compositora francesa Louise Farenc, que és la que posa el punt final al concert d'avui, el que es va fer al Casino de Cultura de Berna l'abril del 2025, el que va gravar la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea i el que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. I com sempre, ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir Haydn, el quartet de corda en la major opus 20, número 6, que ara interpreta el quartet Orpheus.

0: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats, amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Continuarem amb una de les obres mestres de Maurice Ravel, el concert per piano en sol. Els intèrprets són el pianista Hussein Sermet i l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Emmanuel Cribin.

0: El pianista Hussein Sarmet i l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Emmanuel Cribin, eren els intèrprets d'aquest concert per piano en sol de Maurice Ravel.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua amb música de cambra de Clara Schumann. Hem escollit el trio en piano en sol menor, opus 17, que ens ofereixen Sreten Kristik, violí, Stefan Hack, violoncel i la pianista Michaela Gellius.

0: Hem sentit el trio piano en sol menor, opus 17, de Clara Schumann, tal com l'interpretaven Reten Kirstik, violí, Stefan Haack, violoncel, i la pianista Michaela Gellius.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Tot seguit us convidem a sentir el doble concert per violí i violoncel, opus 102, de Johannes Brahms, en la versió de Julia Fischer, violí, Daniel Miller-Schott, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam, dirigida per Jacob Kreutzberg.

Hem sentit el doble concert per violí i violoncel Opus 102 de Johannes Brahms. Els intèrprets eren la violinista Julia Fischer, el violoncel·lista Daniel Miller-Schott i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam dirigida per Jacob Kreizberg.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, hem escollit les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge. Les centrem en la versió de la mezzosoprano Titon Frauca i el pianista Medin Peyron.

0: Hem sentit les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge en la versió de la mezzosoprano Titon Frauca i el pianista Medin Peyron.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir una de les cantates de Johann Sebastian Bach. Hem escollit la número 22, titulada Jesús va prendre amb ell els 12. Els intèrprets seran la contralt Claudia Schubert, el tenor James Oxley i el baix Peter Harvey, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: La contralt Clàudia Schubert, el tenor James Oxley i el baix Peter Harvey, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner, ens han interpretat la cantata número 22, titulada Jesús va prendre amb ell els 12, de Johann Sebastian Bach.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Salutacions un dia més. El d'avui és un concert festiu, un concert que commemora el centenari de l'estudi de Brno de la Ràdio Txeca. Però encara hi ha una altra efemèride. El Cor Filarmònic Txec, l'Orquestra Filarmònica de Brno i el director Denis Russell celebren aquest centenari amb el cant del lament d'Esklagen de Lied, una obra que té un significat decisiu per a aquestes institucions. I és que fa 90 anys la ciutat de Brno va acollir l'estrena mundial de la versió original d'aquesta cantata de Gustav Mahler. A l'actuació hi va participar l'orquestra de l'emissora de ràdio de Brno, és a dir, una de les dues orquestres a partir de les quals més tard es formaria la Filarmònica de Brno, l'orquestra que avui ens acompanya. El nebot de Mahler, Alfred Rosser, en va ser el director i gràcies a l'emissió en directe que en va fer la ràdio de Brno, els oients també en van poder gaudir l'estrena. Una doble commemoració, doncs, en aquest concert enregistrat per la Ràdio Txeca el novembre del 2024 al Teatre Janáček de Brno. El centenari de l'obertura del que aleshores era l'estudi de Brno de la Ràdio Txecoslovaca i el 90è aniversari de l'estrena mundial del Cant del Lament de Mahler. A més, sentirem obres de dos compositors als quals Mahler va deixar empremta, Korngold i Förster. El concert ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Josef Bohuslav Förster és un dels compositors més estimats pel públic txec. Per això, en aquest acte commemoratiu, la Filarmònica de Brno comença amb una de les seves obres de celebració, l'obertura festiva Opus 70, una obra que Förster va compondre el 1907 per celebrar la inauguració de l'icònic teatre Vinohrady de Praga. Veureu que l'obra reflecteix l'estil romàntic tardà, característic de Förster, amb una orquestració rica i amb influències dels seus contemporanis Bruckner i, per descomptat, Mahler. És l'obertura festiva, Opus 70, de Josef Bohuslav Förster.

L'Orquestra Filarmònica de Brno, dirigida per Dennis Russell, ens ha ofert l'obertura festiva, l'opus 70 del compositor txec Josef Bohuslav First. Abans de sentir el cant del lament de Gustav Mahler, Dennis Russell dirigeix dues obres d'Erich Wolfgang Korngold. Aquest compositor txec que, sota la pressió nazi, es va traslladar als Estats Units i que es va convertir en un dels pares musicals de la incipient indústria cinematogràfica de Hollywood. Molt abans de tot això, el 1913, un Korngold de 15 anys completava un recull de 6 cançons sobre textos de grans poetes romàntics alemanys, Eichendorff, Honnold, Kipper i Trebitsch. Són les 6 cançons senzilles, opus 9. La soprano israeliana Chen Reis i la filarmònica de Brno ens n'ofereixen una selecció, 4 en total.

Chen Rice, soprano, i l'Orquestra Filarmònica de Brno, sota la direcció de Dennis Russell, ens han ofert una selecció de les 6 cançons senzilles d'Erich Wolfgang Korngold. Cançons completades el 1913, quan el compositor tenia només 15 anys. I és que aquest músic, nascut el 1897, a la que avui és la ciutat txeca de Brno, ben aviat va despuntar com a nen prodigi. Quan Gustav Mahler el va conèixer, no va dubtar a proclamar que es trobava davant d'un geni de la música. Doncs bé, aquell mateix any, Korngold va compondre el poema simfònic dramàtic per cor i orquestra La Tempesta. Va posar música a un poema de Heinrich Heine que es basa en l'obra de teatre homònima de William Shakespeare. El poema i la música de Korngold evoquen la muntanya d'aigua vivent, l'abisme que s'obre i la paret blanca que s'alça, però al final arriba la calma amb la serenitat d'un cel estrellat. La Tempesta, poema simfònic per cor i orquestra d'Erich Wolfgang Korngold. Ens acompanyen el Cor Filarmònic Txec i l'Orquestra Filarmònica de Brno sota la direcció de Dennis Russell.

El Cor Filarmònic Txec i l'Orquestra Filarmònica de Brno, sota la direcció de Denis Russell, ens han ofert el poema simfònic La tempesta d'Erich Wolfgang Korngold, la imatge sonora d'una tempesta al mar que va compondre aquest músic el 1913, quan tenia només 16 anys. Poc abans, Gustav Mahler, el compositor que va proclamar Korngold com a nen prodigi, també componia les seves primeres obres. I una d'aquestes és la cantata Das Klagende Lied, el cant del lament. De fet, és la segona obra que va compondre després del quartet en piano. Per tant, és anterior a totes les obres que han donat renom al músic austríac, les nou sinfonies i els cicles de Lieder, però ja conté molts trets del seu futur estil musical. Per ser una obra d'estudiant, déu-n'hi-do els efectius que demana, quatre solistes, cor i una gran orquestra. No s'hi va posar per poc, però pensem que som ja al post-romanticisme, un corrent que busca en el terreny musical un so ample i grandiós i que posa a escena orquestres de grans dimensions. El mateix Mahler en va escriure el text, que està inspirat en un conte del mateix nom de Ludwig Bechstein i en la història de l'os cantador dels germans Grimm. Formalment, el cant del lament és una cantata. Mahler la va revisar tres vegades. L'últim retoc és del 1902. Però nosaltres avui en sentirem la primera versió, la versió original, en tres moviments, que es va estrenar fa 90 anys en aquesta mateixa ciutat txeca que avui la torna a acollir, a Brno. Sentirem les veus de Chen Rice, soprano, Stephanie Iragni, contralt, Attilio Glaser, tenor, i Dominic Wagner, baríton. Amb ells, el Cor Filarmònic Txec i l'Orquestra Filarmònica de Brno, sota la direcció de Denis Russell. Els tres moviments són La llegenda del bosc, El ministrer i Peça de noces, Das Klagende Lied, El cant del lament, de Gustav Mahler.

0: S'acaba aquí aquesta gran obra de joventut de Gustav Mahler, Das klagende Lied, El cant del lament, una partitura que requereix grans efectius. Avui ens han acompanyat els solistes Chen Rice, soprano Stephanie Iragni, contralt, Attilio Glaser, tenor, i Dominic Wagner, baríton, el cor filarmònic txec i l'orquestra filarmònica de Brno, sota la direcció de Dennis Russell. El d'avui ha estat un concert festiu, un concert que commemorava el centenari de l'estudi de Brno de la ràdio txeca i una altra efemèride, i és que fa 90 anys la ciutat de Brno va acollir l'estrena mundial de la versió original d'aquesta cantata de Gustav Mahler que acabem de sentir. Una doble commemoració, doncs, en aquest concert enregistrat per la ràdio txeca el novembre del 2024 al Teatre Janáček de Brno i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que també ens ha permès sentir obres de dos compositors als quals Mahler va deixar empremta, Korngold i Förster. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si seguiu a la nostra sintonia podreu sentir les sis cançons Opus 8 que Sergei Rachmaninov va compondre l'any 1893. Els intèrprets de la versió que us n'oferim són Elisabeth Söderström, soprano, i Vladimir Ashkenazy, piano.

0: Elisabeth Söderström, soprano, i Vladimir Ashkenazy, piano, ens oferien les 6 cançons opus 8 de Sergei Rachmaninov.
1: Catalunya Música.

0: més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions perquè és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.

0: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: És hora de començar una nova edició de Sonoritats a Catalunya Música i nosaltres ja tenim a punt la selecció discogràfica que hem preparat per avui. Ja ho sabeu, una tria dels millors enregistraments recents d'autors i intèrprets catalans. Comencem amb música de Bernat Vivancos, enregistrada pel cor de la Ràdio de Letònia, que ara fa poc temps va rebre l'encàrrec de part del Festival de Pasqua de Peralada d'estrenar Tenebre Facte Sunt, l'ofici de vespres de la Setmana Santa, de Divendres Sant concretament, musicat per Bernat Vivancos, també per encàrrec del festival. Doncs bé, d'aquesta obra, que després també es va poder sentir a Letònia en format de concert, en sentirem a continuació l'enregistrament del fragment que porta per títol Amicus Meus.

Amicus meus, era un fragment de l'oratori de Tenebres a l'ofici del divendres sant de la Setmana Santa, musicat per Bernat Vivancos a proposta del Festival de Pasqua de Peralada i estrenat en aquell mateix festival i també en concerts a Letònia pel cor de la ràdio d'aquest país, el cor de la ràdio de Letònia, que dirigeix Sigvard Sklava i amb el qual ja l'uneix una llarga trajectòria artística al compositor Bernat Vivancos. Doncs seguim endavant a les sonoritats de Catalunya Música, ara canviant el cor pel violí de Jorge Jiménez, que ha presentat un disc titulat Curiosa, on reuneix obres de característiques, èpoques i estètiques molt diverses, però que ell ha anat trobant, diu, al llarg de la seva carrera artística. Una col·lecció molt diversa, doncs, que també passa per les músiques de Gaspar Sanz, amb les quals Jiménez vol homenatjar la guitarra espanyola i també els seus orígens extremenys. És per això que va fer aquest arranjament propi de les Pavanes Canarios i Pasacalle, que sentim tot seguit.

Pavanas, Canarios i Passacalle, música de Gaspar Sanz, arranjada per a violí per Jorge Jiménez, que l'ha enregistrat ell mateix en aquest enregistrament que acabem de sentir, que forma part d'un disc titulat Curiosa. Seguim endavant a les sonoritats d'avui a Catalunya Música. Ara tornem a la veu i piano perquè volem oferir-vos un fragment de Els poetes de París, en la versió anglesa. The Poets of Paris és el títol d'un dels últims discos de la mezzosoprano argentino-catalana Marisa Martins i el pianista americà, però també mig català, Mac McClure. Un tàndem artístic que ens ofereix moltes alegries, com per exemple, ara, com diem, aquest recorregut íntim per la melodia francesa a través d'alguns dels grans poetes que n'han definit la identitat. No tan sols compositors, sinó també poetes com Verlaine, Hugo o Mallarmé o Apollinaire són l'eix conductor, el fil conductor d'aquest disc. Pel que fa als compositors, hi trobem peces de Fauré, de Debussy o de Poulenc, com el següent cicle, La Courte Paille.

0: Era el cicle La curta palla, música de Francis Poulenc, que interpretaven la mezzosoprano Marisa Martins i el pianista Mac McClure, una mostra que us hem volgut oferir d'un disc que reuneix obres de diversos compositors i sobretot poetes, perquè la selecció porta per títol The Poets of Paris, els poetes de París, i fa un recorregut, doncs, com diu el nom, per la melodia francesa. Així hem arribat més o menys a l'equador del nostre temps, a les sonoritats d'avui, a Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Recuperem el fil de les sonoritats a Catalunya Música amb una de les propostes emblemàtiques del repertori coral i orquestral, com és La Passió segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach. Jordi Savall, al capdavant de les seves formacions, la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, i també a motiu d'una de les seves acadèmies de joves músics, va interpretar i enregistrar el mes de març de 2024 en una àmplia gira de concerts aquesta obra, un cap de cartell, com dèiem, del repertori coral i orquestral de tots els temps. D'aquesta passió segons Sant Joan en sentim el famosíssim darrer moviment, Rootvol.

D'aquesta manera acaba la passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach amb aquest fragment coral que hem sentit en les veus de la Capella Reial de Catalunya i els instruments de Le Concert de Nation i també d'una de les acadèmies de joves músics que dirigeix Jordi Savall i que va convocar expressament per oferir aquesta obra en una àmplia gira de concerts arreu d'Europa i també fer-ne l'enregistrament el mes de març de l'any 2024. Us recordem que sou a les sonoritats de Catalunya Música i que ara encarem ja la recta final d'aquest programa amb música de Benet Casablanques, que amb motiu del seu 70è aniversari ha fet una selecció d'alguns dels seus enregistraments de les seves obres en una selecció que porta per títol The Essential Collection. Entre d'altres, hi trobem l'enregistrament que us oferim tot seguit del quartet número 5, porta per títol Widmung, i l'any 2017, el Quartet Casals, llavors format per Vera Martínez Mener, Abel Tomàs, Jonathan Brown i Arnau Tomàs, va fer-ne l'enregistrament que aleshores era primer enregistrament mundial i que nosaltres us oferim tot seguit.

0: Hem sentit el quartet de corda número 5, Widmung, de Benet Casablanques, tal com el van enregistrar l'any 2017 els membres del quartet Casals, en el que llavors era un primer enregistrament mundial i que ara ha estat recuperat per Benet Casablanques pel compositor per a la selecció que, amb motiu del seu 70è aniversari, ha vist la llum sota el títol The Essential Collection. I aquesta és la música amb la qual acomiadem el programa d'avui, tot desitjant, com sempre, que la nostra selecció de sonoritats us hagi agradat i emplaçant-vos a la nostra pròxima edició, ben aviat i com sempre, aquí a Catalunya Música. Allà us esperem.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

Un dels deliciosos concerts d'Antonio Vivaldi, sentíem Mathieu Lussier, fagot, i el conjunt Arion interpretant el concert per fagot, corda i continu en sol major, Riom 493 d'Antonio Vivaldi.

0: Catalunya Música.
1: Focus. Organitza l'espai que t'omple. El moment és Focus.

El so brillant de les tecles de Kelly Moran omplia l'horitzó a Echo in the Field, extret des del seu àlbum Don't Trust Mirrors per Warp Records. Amplitud i profunditat que donen pas a les cordes de l'irlandès BK Pepper, inquietes i agitades. Això és Common Ground.

La música de Rachmaninoff lliscava amb suavitat, fora del temps, a les mans de Fedor Veselov. Senties el cinquè dels 13 preludis del compositor rus. I ara, el piano dona pas a un abisme, el que crea la violoncel·lista Anne Müller en el seu rework de The Learning of the Eye, original del britànic establert a Berlín, Simon Gough.

Beats i activació elegants i crus, Daniel Avery signa aquesta revisió de Rapture in Blue, Midnight Version, on compta amb la veu de Kyla Thompson-Hannon sota l'àlies Cecil Belief. Arriba des del disc Neon Pulse i et du a la saturació climàtica que et fa buscar l'oxigen que necessites. Arriba amb All at Once, Lambert i Marie-Claire Schlamhaus.

precisió i una construcció sonora que gairebé crea volums en l'espai. Des de Tòquio, Yui Onodera i Form 2, un dels talls de Still Form, que signa en col·laboració amb el productor alemany Arovana. La vida més orgànica retorna amb les cordes de Nafibi, Midnight Seasons 2.

Un homenatge a un racó de la Bretanya, Nicholas Pashburg i Pinepool, minuts que suren en l'aire i que et condueixen a un espai de veus en diàleg ininterromput, de discurs i lògic, Insomnia, amb el productor francès Ron i des del seu àlbum Megaptera.

La pols que s'acumula en la distància i evita sentir la calor. Des de València, el duet Blue Boy i la catarsi textural d'aquesta nit.

El cor de cambra i l'orquestra barroca de Magdeburg, dirigits per Lothar Henning, que ens han interpretat el motet Laudate Dominum, de Georg Philipp Telemann, una de les obres d'aquest eminent compositor alemany que va viure entre el 1681 i el 1767.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. El que sentirem a continuació és la missa en do menor, la gran missa Kyrgyz 427 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Sylvia McNair i Diana Montaga, sopranos, Anthony Rolf Johnson, tenor, i Cornelius Hauman, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Elliott Gardiner.

0: S'acaba aquí la missa en do menor, gran missa, Kühel 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de Sylvia McNair i Diana Montague, sopranos, Anthony Rolf Johnson, tenor, Cornelius Hauptmann, baix, el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Elliott Gardiner.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El nonet per a flauta, oboè, clarinet, trompa, fagot, violí, viola, violoncel i contrabaix que ara sentirem, escrit en la tonalitat de fa major, és l'opus 31 de Ludwig Spohr. El nonet txec és l'intèrpret de l'enregistrament d'aquesta obra que us oferim tot seguit.

0: Hem sentit el nonet per a flauta, oboè, clarinet, trompa, fagot, violí, viola, violoncel i contrabaix en fa major, l'opus 31 de Ludwig Spohr. I l'hem sentit en la versió que n'oferia el nonet txec.
1: Nocturn.
2: Música de Gustav Mahler per continuar la nostra programació. Sentim el cicle de Lieder eines fahrenden Gesellen, cançons d'un caminant errant, en la versió de Thomas Kvastkov, baix, i l'Orquestra Filarmònica de Viena sota la direcció de Pierre Boulez.

S'acaben aquí els Lieder eines fahrenden Gesellen, cançons d'un caminant errant, un cicle de Gustav Mahler que hem sentit i interpretat per Thomas Kvasthoff, baix, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Pierre Boulez.

0: Catalunya Música.
1: La gravació que us oferim a continuació a la sintonia de Catalunya Música data del 1956. El pianista Wilhelm Kempff interpreta en aquest enregistrament les 8 fantasies per a piano kreisleriana, és a dir, l'opus 16, de Robert Schumann.